0: això només passa a
1: Tardes. Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
2: Ai, què?
1: És just acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé.
1: Una cançó que feia alguna així com... Sacaron, macaron, didiridon. I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda.
2: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
3: Sacarons.
2: Oita. Sacarons.
3: Oita.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Els austríacs s'havien plantat a 700 amb la mateixa pregunta que es fa l'Ernest Codina quan es lleva de ressaca un descampat de ceba. Com he arribat jo fins aquí? No m'ho explico.
2: És veritat.
1: Àustria tenia una oportunitat històrica perquè teles i ràdios d'aquí i d'allà deixin de donar pel sac amb el futbol, amb el Mundial i amb que si Cucurella peina té.
3: Ah.
1: Per tant, no espereu una anàlisi futbolística per part meva. Em continua fent molta gràcia que hi hagi dos tios amb nom d'arbre, Olmo i Pino, dos drogadictes, Porro i Raya, i futbolistes amb noms del FIFA quan no tenia la llicència i feia noms falsos com Grimaldo o Laporte. El presidente Laporte inauguró l'estadio. Esperem que caiguin ja perquè un Mundial acabaria de destruir Catalunya i això, companys, ja ens encarreguem nosaltres.
0: Oh. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Gràcies, gràcies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per ser-hi aquí al Matina Codina de RAC 105. Bon dia a tothom. Són les 6 tocades d'aquest 7 de juliol del 2026. Espero que estigueu bé, que estigueu suportant, doncs, amb èxit aquesta calor sufocant que encara no ha arribat a la cúspide, encara no ha arribat al clímax. Sembla que han de continuar en augment aquests termòmetres al llarg de les pròximes hores, en especial de cara demà, que arribaríem al pic d'aquesta pujada dels termòmetres en una nova onada de calor, la segona de l'estiu. De seguida en parlarem amb la Mònica Usart. De moment, deixeu-me que us digui que avui es torna a esperar sol i calor. Repetirem els 40 graus o més en els punts més càlids i dels 32 als 36 a la costa. Alguna tempesta molt aïllada entre el Pirineu de Lleida i Ponent. Demà igual, però amb una nit encara més càlida, com dèiem. Doncs escolta'm, fent el que feu. Gràcies per sintonitzar el Matina Codina de RAC 105. Gas el dimarts, perquè, escolta'm, de teca no ens en faltarà pas, eh? Avui farem el primer encierro en directe al Matina Codina a les 8 en punt. Connectarem amb Televisió Espanyola i tindrem els nostres personatges comentant, doncs, aquest primer encierro del San Fermín. Avui és 7 de julio, San Fermín. I més enllà d'aquesta festa mítica, tocarà parlar de la victòria d'Espanya contra la Portugal de Cristiano Ronaldo a Dallas per 1-0. El temps de descompte va marcar Miquel Merino i això permetrà que la Roja jugui als quarts de final aquest divendres dia 10 a les 9 del vespre contra Bèlgica. Parlarem avui àmpliament aquí al Matina Codina, escoltarem reaccions i no faltarà, evidentment, la intervenció del nostre home esports, l'Albert Pedrol. També tindrem tots els titulars d'impacte de la jornada i també comentarem les 7 meravelles del món amb el Sergi Ferrer abans de les 8 del matí. A les 8 en punt, com deia, connectarem amb Pamplona per seguir en directe el primer dia dels San Fermines. Comentarem a fons la onada de calor amb un grup de gent que, lluny de queixar-se, abraça i estima les altes temperatures. I precisament actualitzarem, doncs, els marcadors d'aquesta onada de calor amb la Mònica Usart i parlarem, malauradament, d'aquesta simultaneïtat dels incendis. En cremen 3 ara mateix a Catalunya i això posa en escac els bombers que estan treballant contra rellotge i, a més, de forma heroica i estoica contra les flames. Amb l'Ala Lillo repassarem els moments televisius que han rebentat els audímetres i amb tot això i totes les últimes hores d'aquest dimarts ja gairebé haurem arribat a les 11 del matí i marxarem un dia més a esmorzar després de fer la nostra feina, que essencialment és despertar Catalunya i fer-ho amb bona música, amb bon humor, amb els millors col·laboradors de la ràdio matinal, amb una mica d'informació, però sobretot, amb la nostra energia, i a vegades com a recurs hi posem tamassos com aquest, un dels números de l'estiu, amb Hugel, es diu Jamaican Bank.

0: pot save the Queen, perquè Anglaterra s'ha classificat per els vuitens de final de, anava a dir, de la Champions, del Mundial, després de vèncer a Mèxic, que era un dels anfitrions, estan molt tristos a Mèxic.
1: Ai, no.
0: Els han vençut 2-3 amb el gol, el tercer de la victòria ha marcat Harry Kane, sí, el capità anglès, que l'han entrevistat al final del partit, i el tio hauria d'estar molt emocionat perquè de cop ha perdut la veu.
2: My voice is gone.
3: I'm
2: pretty
4: well out. Okay, well, as for the performance, I think it says it all, the fact that your voice is gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
2: Yeah, it was a crazy game. We had to fight.
3: No, no puede.
1: Tuvimos que pelear.
2: Yeah, I've just been singing there. I can't really talk, but...
3: Dice, ya estaba cantando, se ha estado cantando y se ha quedado sin voz.
2: Team, everything against us. We found a way.
3: Creo que va a haber memes.
1: Pero esta es historia de los mundiales.
3: Creo que va a haber memes con esto, ¿eh?
1: ¡Hombre, todos los del mundo!
5: Bueno, a veure,
6: al
5: nivell del Mundial està alt, no? Amb grans equips revelació, cada victòria s'ha de celebrar. I més si passes a quarts amb un anfitrió que es veu que l'estadi aquest de l'Azteca hi havia 85.000 persones. Totes de Mèxic, òbviament.
3: Doncs avui tindran quesadillas, eh?
1: És bona!
7: Contes de pesadillas, el menjar típic.
2: Yeah, I've just been singing there, I can't really talk, but...
8: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: dia, Xavi Cazorla.
1: Hola.
0: Parlem una mica del San Fermín, o què?
1: Sí, una miqueta, va.
0: Ole, ole, ole. Hi ha moltes cançons del San Fermín, estic veient, perquè l'he buscat aquí a la màquina.
2: Ah, sí?
0: Sí, per exemple, hi ha aquesta que es diu Las Vacas del Pueblo. Sempre es parla de, no, de
1: bestiar.
0: 1 de enero, 2 de febrero.
3: Que maravilla.
0: Tinc més, eh? Per exemple...
4: Dale, dale.
0: Los del Bronce. Epa. No sé què és això. I aquesta és la que canta el mosso que està tan vestit per una vaca, que es diu Pobre de mi.
3: Eso es.
1: Doncs mira, fa un moment dèiem això, no?, que avui comença Sant Fermín, avui, per tant, és el dia del xupinazo, encara que en el seu dia la periodista del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, la Beatriz Pérez Aranda,
0: la millor,
1: li va canviar el nom i no li va dir del tot exactament xupinazo.
5: De los que queda muy poquito para ese chuminazo.
2: ¿Qué digo, Ale? ¿Qué digo?
5: Ese chuminazo, chuminazo.
6: ¡Ay! ¡Marichocho!
5: Para ese chupinazo que...
0: No és lo mismo, no és lo mismo.
1: És
0: el dia que fem un programa de nits intentarem recrear el que seria un xuminazo, sí, però aquesta hora, sí, a les 8:12, no ho farem, Cazorla.
1: No, que rico. La mítica senyora, la Beatriz Pérez Aranda, que sí, també en una altra matinada parlava de la velocitat a la que circulaven els pilots de la Fórmula 1.
0: Uau, increïble.
1: I, increïble, podia haver-ho dit així, però ella va decidir dir-ho d'una altra manera.
5: I el que està haciendo el más rápido es Kubica. Es el que va, pues, como si fuera un pepino.
0: Té una ment una mica bruta, la Beatriz Pérez Aranda, que sempre se'n va a les fruites més... No?
1: Més saboroses.
0: Sí,
7: sí, senyor, Robert Kubica, que a TV3 li dèiem Robert Kubica.
1: Kubica, sí, senyor, és veritat.
7: Era un nom difícil de dir.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Oh.
1: Algú més?
7: Res més. TV3, Jordi Grau, RAC 105.
1: Ha dit dos mitjans alhora. No ha dit tan lloc.
0: O TV3 o RAC 105.
8: No pots estar tot arreu.
1: Clar, hòstia. Factures o no factures.
7: És correcte.
0: Bé, estarem pendents del que pugui dir Beatriz Pérez Aranda, no?, aquest, sí, any, a veure si hi ha alguna sorpresa, perquè aquesta dona cada any fot la pota amb alguna cosa o altra.
1: Que guapo un xuminazo.
0: Sí, ara en parlem fora d'antena. Vale.
9: A RAC 105 i en directe, això és Matina Codina.

0: Aprofitem que el Sergi Ferrer està molt graciós avui per fer el desinformatiu. Tots els titulars erronis del cap de setmana.
1: A ver si hace gracia.
2: Lo he leído y no vale nada.
3: Mai m'havies donat pas així, Ernest.
0: A ver, ¿no?
4: Salvador Illa lamenta l'incendi de les Gavarres perquè és molt difícil de pronunciar. La Costa Blava tampoc ajuda. I un matrimoni porta atrapat al seu pis de l'Eixample des de 2019 per culpa de tots els esdeveniments que s'estan fent a Barcelona. Collboni, por favor, para ya y neteja els carrers, han dit. I l'etapa d'avui del Tour de França promet batre tots els rècords de velocitat dels ciclistes perquè tenen molta pressa per marxar de Granollers. Arribaran a pics de 350 km per hora.
0: Hòstia, vaya rico, nen.
4: Els pressupostos de la Generalitat convoquen una vaga i es neguen a desplegar-se.
5: Què?
4: Volem ser impresos en DIN A3, han reclamat.
0: Bueno, perquè què se'ls ha imprès ara? Amb un tira-quatre normal.
4: Sí, ara sí. Oh, no, molt, molt petit. M'agrada imaginar-me'ls amb de butxaca.
1: No ha funcionado, eh?
4: Cállate! Un home que passarà les vacances a Arroyo de la Encomienda, Valladolid, reconeix que hauria d'haver reservat les vacances amb més antelació. Que asco, ha afirmat.
5: Joder!
3: Home, respecte, mandre.
4: I Pedro Sánchez celebra les primeres 24 hores sense un cas de corrupció.
6: Ei, ja ve, celebremo.
4: Mis huevos ahí, ha dit el president.
2: Mis huevos ahí, hombre. Arriba.
4: És molt difícil. Un gos que porta menjant el mateix pinso dos cops al dia els últims 13 anys considera que no passa res si sopa estruita dos dies seguits. No quiero más whiskas, José Carlos, ha dit el gos.
3: Molentes. No sé qui és el José Carlos, falta context.
0: Va, Marta, sisplau, deixa treballar els companys.
3: Està citant gent que no sabem qui és.
4: Citant. Protecció Civil avisa la gent que encara treballa que el juliol passarà molt lent.
3: Joder.
4: Ho sabia, vaig dir jo. I atenció, Canet de Mar torna a ser escollida com a seu pel Canet Rock de l'any que ve i desperta sospites. Mai el fan a Santa Eulàlia de Riu Primer. I una parella afirma que se pare és molt sacrificat després de donar-li una tablet al seu fill de 6 dies.
5: Uau!
4: Sí. Està enganxadíssim al com si fos ahir, va dir, també.
7: Sintonitzes el mateix programa matinal que escolta la gent que et cau bé. Matina Codina, de dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105.

0: acabem amb la notícia curiosa. Es veu, Xavi Pardo, que la calor ens roba hores de son. No sé si calia que intervenís la ciència per donar aquest titular, però bueno.
1: És una obvietat, aquesta nit ja ho heu pogut notar, que ja estem en una onada de...

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Daus, ja n'hi ha prou perquè el nostre ritme circadiari quedi alterat i això ja fa que ens costi molt dormir, que és el que ens està passant aquestes nits, que la Mònica sempre ens diu que són tòrrides. Doncs en els pròxims anys, jo, i aquí és on intervé la ciència, diuen, vaticinen, vaja, que tal com va el canvi climàtic i com ha d'anar en els pròxims anys, arribarem a perdre fins a 50 hores de son cada any.
2: Correcte.
1: Per culpa de les
3: calçades. Jo no les puc perdre perquè ja no te les dormo.
2: A tornar, tu, Ernest. Sí, sí. Jolín.
3: No, mira, això en són testimonis als companys. He tingut un parell de barejos ara en els últims instants.
2: Aquí,
3: ara, i a tu part d'on deies, diu, potser és que no és estàs que, cansat prou bé.
1: Si no has dormit bé, això influeix.
3: Sí, això, clar, i que em foto set cafès
1: això,
3: cada
1: matí. Cafès,
4: jo, una amiga mía de la whiskería que ara viene en Neite de Nargo.
5: Perquè si ara caiguessis desplomat,
3: sí,
5: perquè jo sóc la persona que està al teu costat.
2: Què passaria?
1: Quin protocol?
3: M'has de reanimar.
5: T'he de reanimar?
2: Sí. Boca a boca, Alan.
1: No, però aviam, som professionals o què som? El prioritari és l'antena.
3: Ara.
1: Tant posar música, sí, el que sigui. Sí, i després ja socorrerem l'Ernest.
5: No? Sí, busco Dua Lipa, llavors...
3: És el que jo voldria que fessi. És el que jo voldria que fessi. Salvar l'antena abans que a mi...
2: Tireu una públic!
6: Faríem el boca a boca i el primer que... Esteu en blanc! Tireu una cançó!
1: L'enterro, direm això. És el que ell hauria volgut.
3: Oh. No parlem d'això, que a vegades es compleixen aquestes coses. Què faríeu sense mi?
7: Matina Codina, el programa que t'espavila, et desvetlla, et deixonda i t'assoriveix pel mateix preu que pagues per l'aire que respires. Cada matí, escolta'ns a RAC 105.

0: Per mi n'és Mònica Usart o no?
1: Hola, bon dia. Bon dia. Sí que hi he anat. Hi vaig anar un any amb dues amigues i tinc un gran record del Sant Fermínes. T'haig de dir que quan ens vam girar cap a la tanca on hi havia d'haver l'encierro, val? Perquè estàvem allà al costat de festa i tal,
0: sí. Quan
1: ens vam girar hi havia tanta gent a la tanca que vam dir, és que no veurem res, i ens vam anar a un bar del costat,
0: sí.
1: Vam seure allà i per la tele vam mirar l'encierro. Que hòstia, el teníem això, allà al costat.
0: Això té delicte, no?
1: Bueno, però perquè estàvem distretes, passant-nos-ho bé durant la nit,
0: potser
1: de festa i la gent...
0: Potser era el menys important, no?
1: Sí, era el menys important per nosaltres.
0: I què destaques del que et vas emportar? La gastronomia, l'ambient, la
1: sí,
0: gent...
1: Sí, ho vaig passar molt, molt bé. Sí, van ser, crec que, no sé si dues o tres nits que vam estar allà, per recordar, molt riure i bueno, molt alcohol. Anaves, també,
0: vas, eh? Sí, home, sí. Normal, mira,
1: sí.
0: Clar,
1: sí. Sí.
0: Eh? Aquest va ser el so, no, sí. No era el so, no. dels toros.
1: Bueno, era més gots de plàstic, crec,
0: de plàstic.
1: Que no pas, això. Si no hauria sigut això... dramàtic.
0: Crec que m'arriba l'olor de la festa del Sant Fermínes.
1: Sí, a més portava uns pantalons acampanats.
0: No anaves de mossa, de mofa.
1: No,
0: de mofa,
1: no. Anava uns pantalons acampanats texans, d'aquells que arrossegava per terra totalment. Sí. I recordo que vaig arribar a casa i portava fins a mitja cama, com si hagués absorbit tot el que hi havia,
0: fàstic,
1: tot el líquid que hi havia a terra, que ma mare va tenir una feina per fer-los nets.
0: Ara... Ho tornaries a fer? Sí.
1: Sí, home.
0: Encara més.
1: Per favor.
0: Encara més,
1: clar que
0: encara
1: sí,
0: més.
1: Clar que
0: molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs va, que torni la Mònica Usart, meteoròloga, perquè hi ha avisos de nou per calor.
1: Sí,
0: no?
1: Avui s'intensifica aquesta calor. Tenim avisos a pràcticament tot el país, tret de punts de les comarques de Girona o sectors de la costa, i el perill més alt, perill molt alt, el tenim a la Noguera, al Segrià, al Pla d'Urgell, a les Garrigues i també a la Ribera d'Ebre. Penseu que ahir ja es van arribar als 42 graus a Vinebre, 41 a Lleida, 40 i mig a i avui es poden superar aquests valors amb aquesta calor més intensa, sobretot Ponent i Vall de l'Ebre. Per tant, molta precaució amb aquesta calorada, que es mantindrà ben bé fins dijous. I després sembla que a partir de divendres podria afluixar una mica aquesta calor, però tot i això tindrem temperatures molt per sobre del que seria habitual. Amb sol al matí i després a la tarda algun ruixat al voltant del Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, en principi poqueta cosa. I ja hem tingut una nit també força càlida.
0: Tòrrida
1: en alguns punts, per exemple a la ciutat de Barcelona o també a Portbou, no s'ha baixat dels 26 graus. A Montserrat tenim 27 graus ara mateix, amb una mínima de 24. A Cunit tenim 20 graus, 17
0: a
1: Girona.
0: La Moraneta torrada, eh?
1: Torradíssima. 21 a Lleida i 22 a Tarragona. Per tant, ja comencem el dia amb temperatures elevades. I alerta amb els incendis, eh? Tenim molts incendis actius i el risc es manté molt elevat, fins i tot han tancat, si no m'equivoco, 6 parcs naturals per culpa d'aquesta situació.
0: I també alguna urbanitzacions confinades, entre les quals hi ha la urbanització de Xavi Cazorla.
1: Ja m'ho he pensat. Ja. Bueno, de fet, vaig parlar amb ella ahir.
0: Sí. M'ha dit que té previst venir perquè es veu que està molt lluny el foc i que veu tranquil·litat d'entrada.
1: A veure, que vigili. Bueno, tothom que faci cas als avisos de protecció civil.
0: Després li dius a la cara. Mig minut i dos quarts de set. Gràcies, Mònica. 7 de julio, where is my husband, Ray? El Matina Codina, de seguida, totes les notícies d'aquest dimarts.
2: Matina Codina! El que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: aquelles que ens fa volar del llit al matí de Codina, música arribada des del Regne Unit. Where is my husband de la Ray? Ens ha plantat a les 6:32. Moment per repassar les principals informacions del dimarts. Heu de saber a aquesta hora, si acabeu d'arribar a RAC 105 i al matí de Codina, que hi ha 40.000 persones confinades a Catalunya per diversos incendis simultanis, un d'ells a l'Anoia, on els bombers treballen per evitar que el foc entri al massís de Montserrat. L'altre gran incendi és a Sant Manat. En aquest cas, el foc amenaça diverses cases i també el parc de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Això mentre el foc de la Catalunya Nord ja ha calcinat 5.000 hectàrees i encara hi ha més de 10.000 desallotjats. I coincidint amb el tercer dia d'onada de calor, avui tot Catalunya està en risc pel perill d'incendis. Per tant, molta precaució i que tothom vagi en compte amb les actituds que poden ser incíviques i que poden desembocar en un incendi. En futbol, al Mundial, la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial i s'enfrontarà a Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units. L'equip nord-americà ha pogut comptar finalment amb el seu golejador, Folarin Balogun, després de les pressions de Donald Trump a Gianni Infantino escandaloses. Tot i així, no li ha servit de res perquè ha perdut per 4-1 contra Bèlgica i els belgues seran el rival d'Espanya, que hi va guanyar 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Per cert, que el jutge permet que Begoña Gómez viatgi a Londres, però li prohibeix anar a la cimera de l'OTAN a Turquia. Li retorna el passaport per assistir només a la graduació de la seva filla. En canvi, creu que l'OTAN només l'ha convidat perquè és la dona del president espanyol. I el PP assegura que si guanyen les eleccions impulsaran la llei del concebut no nascut. És a dir, reconèixer un embrió com a membre de la família abans que neixi, una mesura que ja aplica Isabel Díaz Ayuso a Madrid. Això ho ha anunciat el líder del PP a Antena 3. I els Mossos investiguen si un caporal de l'Arro va incitar altres policies a insultar el president espanyol. Segons l'Anna Ponsí, va cridar Pedro Sánchez en un acte oficial i un parell d'agents van respondre amb insults. I els treballadors del coworking Ático neguen catalanofòbia en l'acomiadament d'una treballadora. Defensen l'empresa i afirmen que no els imposa un veto al català. Però tot i treballar a Barcelona, admeten que no entenen la llengua. I a la resta dels esports, el Tour de França ja s'ha acomiadat de Catalunya amb Tadej Pogacar com el nou líder. L'eslové ha acabat la tercera etapa i li pren el mallot groc al seu gran rival, Jonas Vingegaard, després de que Pogacar quedés primer. Pel que fa al trànsit, a causa de l'incendi de l'Anoia, a aquesta hora hi ha tallades en els dos sentits una carretera, la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt, la BB-2131. Per l'incendi de les Gavarres, també al Baix Empordà, hi ha diverses carreteres tallades a Llers, a Santa Cristina d'Aro i Calonja, també entre Calonja i la Bisbal d'Empordà. De seguida ho repassarem, això, amb el Ferran Arandi, a veure si ens dona més detalls d'aquestes carreteres que hi ha tallades. Per tant, estigueu molt al tanto, això de circular per aquesta zona on hi ha incendis, que podríeu trobar-vos la carretera tallada. 6:35, 6:35 d'aquest dimarts. Fem una pausa ben ràpida i tornem de seguida, doncs, ja amb la Mar Puga, les efemèrides, aquest cop d'ull que dèiem a les carreteres, també el repàs habitual a l'horòscop i aquestes coses que només fem aquí al matí de Codina de RAC 105. Cafetonet i seguim. Va, vinga, ja sabem.
1: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
3: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
4: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
3: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
5: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
10: Ja som 100.000.
11: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
12: Instagram,
11: TikTok,
12: Facebook,
11: X,
12: YouTube.
11: I la nostra web.
12: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
11: I tu, què esperes?
12: Som a tot arreu.
11: 100.000.
13: I pujant.
11: La teva música. Oh!

0: L'original té 26 anys dels irlandesos de Cors i des de Marata, al Vallès Oriental, Enric Font n'ha fet aquesta versió. Enric Font, company de RAC 105, per tant, una exclusiva d'aquesta casa que arriba directament des del programa Ja Tardes. Felicitats a l'Enric per aquesta gran remescla, aquesta gran versió que ens ha col·locat a les 6 i 41 minuts. 4 minuts, 3 quarts de 7. Bon dia, estimadíssima Mar Puga.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: I bon dia, sobretot, a tots els matineros que amb bon criteri decideixen sintonitzar-nos tots els nostres llocs aquí, iniciant una nova jornada que no és una jornada qualsevol. D'entrada, vull saber com està la Mar Puga. Tot bé?
1: La Mar Puga està bé, tot allò. Sí. Estic feliç, aquesta setmana estic bé. Estic feliç, estic molt descansada. Ahir va ser un dia maco.
0: Això és és una loteria, això. Aquesta setmana ha tocat estar bé. Bueno, doncs perfecte.
1: I jo aquí us ho dic, quan estic bé també us ho dic, llavors és real.
0: Ahir què?
1: Ahir va ser un dia de celebració, vam estar celebrant l'aniversari del meu pare tot el dia, a molts llocs, amb molta gent diferent.
0: Sou de celebrar a casa teva.
1: Celebrem tot. A casa meva celebrem els sants.
0: Ahir va anar al restaurant, ahir, no? Vaig veure...
1: Vam dinar a un restaurant, el vam convidar el meu germà i jo. Va ser el nostre regal, perquè al meu pare no li agrada que li facin regals. Al meu pare li fas un regal i s'enfada. Diu, no gastes. Llavors ja no li fem regals. I l'hem portat a dinar, que és una cosa que, mira, doncs li agrada dinar. Llavors, vam anar a dinar amb ell.
0: Molt partidari, de viure experiències especialment gastronòmiques.
1: Correcte, les úniques.
0: Jo molt a favor. Tot el que sigui menjar i beure se'm dona bé.
1: I vam anar a sopar a casa als avis. Home, amb els avis,
0: molt maco.
1: Dia únic.
0: El teu pare, que és de Pamplona...
1: Sí.
0: I avui obrim les efemèrides parlant de què? De què? De què?
1: De Sant Fermí!
0: Falta una hora i 18 minuts pel primer dels encierros després del xupinazo d'ahir.
1: Estic molt contenta perquè a casa meva sempre és una setmana molt especial a Sant Fermí. Sempre ho hem viscut molt, bueno, a flor de pell, no? Jo tinc molta família a Pamplona i he estat a Sant Fermí alguna vegada.
0: La Mònica avui... també ens ha explicat, la Mònica Usart, eh?
1: Sí?
0: Sí, veu que s'ha muntat una farra increïble, tu.
1: Home, és xula, és una festa xula i tal dia com avui, un 7 de juliol del 1591, vull dir que ja ha plogut, es va celebrar per primera vegada aquesta festa al Sant Fermí.
0: Perfecte, va, més cosetes.
1: Doncs mira, ara parlarem de tennis. Sí, és que el 1985 Boris Becker es convertia en el jugador de tennis més jove en guanyar Wimbledon en 17 anys i 7 mesos.
0: Paraules majors, un altre d'aquests esportistes tocats per la vareta de l'elit i dels rècords.
1: I era l'any 2000, tal data com avui, que sortia a la venda Final Fantasy, la tercera saga més venuda amb 1,96 milions de còpies. Jo no la conec.
0: Sí, això és un videojoc. Bé, jo crec que també hi ha la pel·lícula, però jo havia jugat al Final Fantasy a la PlayStation, diria que era la 3 o la 2, no ho sé.
1: No ho sé.
0: Bastant fan. Vinga, ole, ole. Tu i jo
1: som com elles. Ei, com en meravelles. El 2007 se celebra a Lisboa per primera vegada a votar les 7 meravelles del món. La muralla xina, el Crist de Rio, el monument de Petra de Jordània, el Machu Picchu, la piràmide de Chichen Itza, el Coliseu de Roma i el Taj Mahal, que són les noves.
0: Molt bé, segurament en faltaria alguna de Catalunya, però s'haurà de tornar a votar. De fet, avui Sergi Ferrer en parlarà d'això d'aquí una estona, d'aquí una hora concretament. Em posa loca, loca, loca,
1: loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, del moment. El 2024, a Las Vegas, s'arriba al rècord de temperatura més alta mai registrada. Allà hi va ser de 49 graus. Déu-n'hi-do, espero que no l'haguem de registrar
0: no,
1: aquí.
0: No, jo a Las Vegas hi he estat i és insuportable, eh? I vaig estar allà en plena onada de calor, però jo crec que l'estiu estan tota l'estona així. I vaig estar prop de Las Vegas, allà al Death Valley.
1: Sí.
0: Que vam arribar a 51, crec. Mare que el dia que jo hi vaig anar estava ple de cranis d'animals morts. Vull dir que és terrible. Va, més coses. Tres quarts de set del matí. Parlem de cinema.
1: Sí, perquè Michael Douglas, un gran actor, anunciava que es retirava del món de l'actuació un 7 de juliol. I avui també parlem de cacau. Escolteu.
2: Yo soy aquel negrito de l'Àfrica...
0: Una cançó amb moltes línies vermelles, aquesta. Negrito cultivando cacao.
1: Avui és el Dia Mundial del Cacau.
0: Molt bé, doncs no sé si ho celebrarem, però a mi m'agrada molt, la xocolata. Jo soc molt la xocolata. Vinga, va, aniversaris, quins famosos bufaran avui les espelmes, Mar.
1: Avui Ringo Starr fa 86 anys, també Ashton Irwin, baterista de Five Seconds of Summer, fa 32, l'actriu Georgia Fox en fa 58, de CSI Las Vegas, parlàvem de Las Vegas, I atenció, que s'atura el món.
0: Bueno.
1: L'Ernest no m'ha deixat posar el hit per sortir d'allí d'aquesta cançó, però jo la poso als aniversaris, perquè avui fa anys, a banda del meu tiet Miquel Izquierdo, que des d'aquí felicitats, el cantant Víctor Manuel.

0: la calló.
1: Ara, ara.
2: Estic sense paraules.
0: Ahí está. La puerta de Alcalá.
1: Y te vas, Ernest. Canta.
3: Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
1: Em fa 79 el cantant. Oh,
2: molt bé, home, doncs, felicitats, clar que sí. Evidentment que no t'he deixat posar això RAC 105 sencer. A veure, Ferran Aràndiga, t'agrada la cançó La puerta de Alcalá?
4: Doncs t'he de dir que sí, i també perquè sóc fan de Tocar a mi suena i fa poc va sortir i m'agrada molt, sí.
1: Molt bé, és l'home de la meva vida, el Ferran.
2: Tu saps que aquí repassem cada dilluns les gales de Tocar a mi suena o no, aquí el programa?
4: Doncs no, no era conscient. No,
2: bé,
4: no.
2: La Mar Pogués...
4: Sí que alguna vegada havia vist per l'Instagram de la Mar que li encanta Tocar a mi suena també, que és una... És una no tant, jo no arribo a aquest punt, però sí.
1: Però t'agrada.
2: El seu somni vital és participar-hi un dia com a concursant, com a cantant, diguem-ne. Sí.
4: Doncs normal, jo quan vaig estar a la universitat em van convidar a uns assajos i va ser molt xulo.
2: De fet, a veure, li fem dentetes a l'Aràndiga, explica-li el que faràs aviat.
1: Home, en principi aniré a la final... Bueno, en principi en final. Aniré a la final en directe, Ferran Aràndiga. Espero que la miris, perquè la miraràs com a bon fan, que la fan en directe i em busquis entre el públic.
4: Exacte, ara tinc més raons per veure-la.
2: Qui creus que guanyarà Ferran, Tocar a mi suena, a J. Cabello o Jesulín de Ubrique? No sé.
4: Doncs no ho sé, però jo em declaro fan de la Cristina Castaño.
1: És bona. I mira, va imitar el Víctor Manuel, justament.
4: Per això, sí, m'encanta.
1: Estic lligat.
2: Mira, de cop i volta aquí hi ha un enllaç, no? Una mena de crash televisiu entre la Mar i el Ferran Aràndiga.
1: Som molt amics.
2: A veure, va, com està el trànsit? Perquè jo he explicat ara fa una estona que hi ha unes quantes restriccions a diverses carreteres del país pels incendis. No sé si això ho tens controlat o no. Si no, parlem del que tinguis controlat. Endavant.
4: Doncs sí, no, és veritat que continuen tallades per aquest incendi, doncs diferents vies, les podem repassar. Són la C15 a Torre Claramunt, també la BB-2131 a Poble de Claramunt, la GI-660 a la Bisbal d'Empordà, també fins a Calonja, la GI-B-6612 també 6612 Santa Cristina d'Aro, també fins a Calonja, i també la GI-510 a l'altura de Lles. Tot això doncs està en pas restringit només per als veïns i també, diguem que està totalment tallada la GI-B-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles. Aquestes són les vies que estan tallades per un incendi. Però també a hores d'ara tenim altres restriccions a causes d'altres incidències, com per exemple un accident que hem tingut fa uns instants aquí als voltants de Barcelona, a la C-58 a l'altura de Ripollet, doncs que en direcció Sabadell deixa 4 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'això, doncs de moment tenim retencions habituals al Nus de la Trinitat, les dues rondes i també al vessant Llobregat. Únicament al Vallès destacaríem un quilòmetre de cues, de moment que a poc va agafant més intensitat a la AP7 al punt de Barberà del Vallès. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
2: Gràcies, bon dia. Guapo, i un petó a tots els conductors i conductores que teniu RAC 105 sintonitzat al vostre cotxe. I ara que sabeu que els pròxims 2 minuts i mig escoltareu la cançó que ha triat avui la Mar per sortir del llit. Endavant, Marcita, va, fot-li.
1: No és de Víctor Manuel, és d'algú que ens toca més a prop. I és que l'altra nit vaig anar al Festival Bars, allà amb el Xavi Cazorla, i li vaig dir, juguem a un joc. I el Xavi no coneixia aquest joc. I dic, què és? Nota que som de generacions diferents. I vaig pensar, un joc que té una cançó que van fer els Tallets, que flipes de la que bona és la cançó. Per tant, avui escoltem De l'1 al Què.

0: Van encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: A veure, de l'1 al què? És de l'1 a... O sigui, de l'1 al 10, quantes ganes tens de fer alguna cosa? O de l'1 al 10...
2: Saps jugar?
1: Com a l'hora...
2: No sé. Normalment és de l'1 al 3. O sigui, com menys ganes tens de fer una cosa, sí, més àmplia, dius la franja de números. Tu dius, perquè jugui avui tothom. Ernest,
1: sí,
2: de l'1 al què?
1: Sí.
2: Ara marxes i no fas el programa avui. Llavors... No? No, llavors tu em dius, home, doncs de l'1 al 50, perquè és una cosa que no faries. Llavors fem 3, 2, 1, i hem de dir un número de l'1 al 50 a l'hora.
1: Vale, jo no estic preparat ara per jugar.
2: Oh, Ernest, de l'1 al què em dones un petó? Tu diries, de l'1 al 3. Va, 3, 2, 1, 2. Has de dir un número.
1: Que no sé jugar, això. Deixa'm estar, home.
2: Si coincideixes, has de fer aquella cosa.
1: Hòstia, jo, la veritat és que el meu esperit infantil l'ha quedat ja una mica
2: enrere. Ja veig, no has jugat.
1: No, perquè jo, mira, jo amb els jocs de taules, tot això de les normes, tot, quan treuen aquell plec de 100 fulls de normatives, i ara no vull aprendre a jugar això, perquè el que m'interessa és saber si avui tindré sort o no, en funció del meu signe del zodíac, com tantes altres persones que estan escoltant RAC 105.
2: Va, vinga, doncs parlem dels que sou lleons. Avui la fortuna sembla caminar al vostre costat. El teu optimisme i la teva confiança atrauran oportunitats inesperades, tant en l'àmbit personal com professional. Els peixos, les bones coincidències estaran de la vostra banda. Una conversa, missatge o trobada inesperada us poden regalar una alegria que avui no esperàveu. I si ets verge, és un dia ideal per posar en marxa aquella idea que fa temps que tens al cap. La constància i una mica de sort farà una combinació perfecta. Curiositat del dia. El número 7 és considerat un dels més afortunats en moltes cultures. I aquí diu que el 7 de juliol és un dia perfecte per atrevir-se a fer aquell pas que fa dies que et ronda pel cap,
1: va,
2: però mai t'has atrevit
1: doncs a fer. Atreveix-te, vinga, va.
2: Mira,
1: que avui és 7 del 7.
2: Compte.
1: Avui és 7 del 7.
2: Compte.
1: Jo sóc més de jugar, per exemple, és... Mar, m'estimes?
2: Sí, clar.
1: Va, de l'1 al 10? Això sí.
2: Però, Ernest, no, de veritat, no has entès el joc. És molt fàcil.
1: Tornem a provar, va.
2: Què? De l'1 al què ens fem un pico ara mateix?
1: De l'1 al 3.
2: 3, 2, 2 1,
1: 1.
2: Ara ens hauríem de fer un pico. Bueno, ens hem de fer.
1: Ah, perquè hem encertat
2: clar,
1: tots dos.
2: Clar, perquè hem dit el mateix número. Si jo hagués dit 2 i tu 1...
1: Ja, però si llavors representa que si diem 1 que no en tenim ganes, no?
2: No, perquè ha coincidit. Això, jugues amb amics, fas reptes.
1: La gent tampoc està entenent el joc, ja t'ho dic.
2: Ara, quan vinguin els nens, jugarem. Ja veuràs com s'entenen.
1: De moment, escoltem la Shakira.
3: Matina Codina. Només a RAC 105.

0: Spotify número 1 al planeta Terra, la cançó de Shakira del Mundial amb Burna Boy, que es diu Die Die, per cert, que si us acabeu de llevar de saber que la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial, després de guanyar 1-0 en el temps afegit amb gol de Miquel Merino a la Portugal de Cristiano Ronaldo, i jugarà contra Bèlgica aquest divendres a les 9 de la nit. Una pausa i tornem.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: És l'espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
3: Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
7: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
11: 69.233 69233.
10: Sèrie
11: 46046.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avui.

0: D'avui és 7 de juliol. Avui, jo ho sento, però és que jo sempre dic 7 de juliol i em ve al cap la cançoneta aquesta de Sant Fermines. Algú hi ha anat a Sant Fermines aquí?
1: Ah, no!
2: Sí!
3: No. M'encantaria anar-hi.
1: No, però en aquest equip hi ha dos pares, el de la Mar Puga i el meu, que són navarresos.
2: Ole, navarricos!
1: Vull dir que ho vivim amb una certa, amb un cert carinyo.
2: I no has anat a Sant Fermín?
1: No he anat mai, no he anat mai.
2: Que fort.
1: No.
2: Jo sí.
0: No bueno, de fet, sou dos toros bravos.
2: Home, i tant.
0: Tant tu com la Mar, l'Illo...
2: Evidentment. Sí.
3: I a Valla Banyes, que tenen els dos.
2: Evidentment, també.
0: A les 8 del matí connectarem en directe amb Pamplona per veure com va el primer encierro. Ja sabeu que al Matina Codina anem amb els toros.
3: Sempre.
0: Per tant, a veure quants Mossos són atropellats per aquestes vaques que tenen noms curiosos que repassarem també al Matina Codina. Sí. Però avui ens agrada explicar que la notícia és al Matina Codina. Malauradament, Xavi Cazorla, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: També Sergi Ferrer, Alan Lillo, Marc Puga, tots saludats.
2: Hola, bon
0: però
2: dia.
0: És que ens preocupa especialment l'incendi de Sentmenat, que ha obligat a confinar algunes urbanitzacions, sí. Una de les quals és la del Xavi Cazorla.
4: Sí, jo visc a Sant Feliu del Racó, que és més un poble, perquè antigament era un poble i ara pertany a Castellà del Vallès, i estem representats confinats des d'ahir a la tarda.
1: Ai, Cazorla.
0: Sí, perquè tu has vingut a treballar.
2: Fas aquí.
4: Jo he vingut a treballar perquè avui havia de portar la meva dona a la feina i em va dir, jo ets a l'oficina. Joder, pues quin mal timing, també, no? Un dia sí. Que em puc quedar a casa i aquí estic.
1: Ai, estàs bien.
3: A més, la Núria, sí. Nosaltres no, però la Núria sí pot teletreballar.
4: Joder,
3: vull dir,
4: teletreballar.
3: Físicament, fer ràdio és molt difícil.
4: Que flipes, pot teletreballar, sí. Però havia d'anar per no sé quins assumptes. I ens hem llevat aquest matí i hem vist que la cosa, de fet, allà a Sant Feliu del Racó està bé, perquè va dir per sort, però vaya putada pels que viuen allà, s'estan cap a una altra banda, tot sí. Està bufant sí. Cap a la direcció de Caldes, i per tant nosaltres estàvem molt bé. De ai. Fet, et diré que ahir a la tarda, a Sant Feliu del Racó, al bar, que hi ha al costat de casa meva, hi havia uns avis fotent-se cervesa, vull dir que no hi havia sensació de confinament.
0: Una urgència, no? Sí. Hi havia allò de sí, dir, sí. Hem de... Hòstia, quins records, no? El confinament, Xavi Cazorla, de cop i volta...
4: No vaig poder tastar-ho.
1: Ja va, oye, va i començar... les illes? Qui ens ha quedat?
4: Ostres, és veritat. No, estan a casa, són a casa els meus pares.
1: Ah, claro.
3: Nenes, agafeu la manguera i si qualsevol cosa...
4: Cada nen amb un gat i la manguera.
0: Que sapigueu que ahir Xavi Cazorla va entrar a moda de corresponsal al versió RAC1 amb el Toni Clapés.
5: Sí. Vam trucar al Xavi i vas estar esplèndid.
4: Sí.
0: No, la veritat és que sí, va agafar un to de notícies al qual no estic gens acostumat.
3: Que ningú es va creure.
4: Ni jo, perquè
2: bé,
4: de cop,
2: Xavi.
4: 10 segons abans d'entrar, em van posar una sintonia d'aquestes com molt d'última hora emergència sí. I clar, sí. Vaig haver de posar en el paper.
3: Sí. A mi em va trucar el meu pare per dir-m'ho i vam arribar a la conclusió que hauries d'haver entrat com a Marta. Jo, és que
0: que potser hauríem de recuperar la connexió en algun
4: sí.
0: Moment del programa.
4: La buscarem.
0: Però bàsicament explicaves que no se sentia ni tan sols olor de fum a
4: no.
0: Casa teva.
4: No. De fet, teníem les finestres obertes perquè feia calor. Perquè no entrava olor a fum.
2: Que entri una mica de fum. Escolta,
0: però sí que us va arribar l'ES Alert, no us va arribar
4: aquesta... Sí, va arribar.
0: Va fer el soroll típic aquell.
4: Sí. A més, em va arribar l'ES Alert i els hi va arribar als meus pares que viuen a Castellà del Vallès. I jo vaig anar a casa dels meus pares on hi havia les meves filles i em vaig trobar amb ma mare.
0: Sota la taula.
4: No, tant de bo. Em vaig trobar amb ma mare recopilant les joies.
1: Com el Zapatero,
4: les
1: no?
4: Joies que té dels casaments,
0: sí.
4: Les que no es posa mai.
0: Per si havia de marxar corrent.
4: Efectivament. Ella va decidir que el més important eren les joies.
2: Prioritat.
3: Sí,
4: senyora. Dir, però, home, si estan les nenes aquí, vull dir... I ja. Estava obligant les meves filles a ajudar-li a fer una mica l'inventari no, i a netejar.
0: És més, en un cas d'haver de fugir corrent amb el cotxe, les nenes no hi cabien al cotxe.
4: No.
3: És que
0: estava tot ple de joies.
4: I jo només feia que dir-li, però, home, igual... De cara a lo que és la tranquil·litat de les nenes, no hauries d'estar fent això. I ella, no, perquè a Venezuela... I, però que Venezuela... He vist uns policies que han saquejat. Dic, però mama, vols callar?
3: Però
4: que les nenes estaven...
5: Una forta abraçada a la teva mare, que, sí. que no la conec personalment,
4: no,
5: però,
4: ja,
5: però em sembla que és una dona de bandera i segur que li queda molt bé.
0: Mira, et farem un regal. Crec que l'equip del Matina Codina, Lluís, estem de fer un regal a final de temporada, que és somni fer un àpat amb tots els pares i familiars de tots nosaltres.
3: No, la meva mare no t'acordes, Lluís.
5: A mi m'interessen les mares.
2: A les mares.
0: Bé, Cazorla, esteu bé. Avui sí. Segurament els bombers que estan fent una gran tasca ja controlaran i esperem que puguin apagar aquest incendi de la zona de Sant Manat.
4: Són els millors.
3: Un aplaudiment pels bombers.
2: Bravo, bravo, bombers!
1: I per a Cazorla.
3: Anda, que no deuen fulla. És que és una passada.
0: S'acaba de dir, anda, que no deuen fulla els bombers.
3: Sí. Home, ells fan oposicions.
0: Ara estan liadíssims.
2: A mi m'encanten els del calendari. Jo tenia un calendari de bombers.
3: Però són els mateixos.
2: No.
1: Jo també. Se llamava Culendario.
2: Ese, lo tenia.

0: No sonarà a vegades aquest estiu a les pistes de ball aquesta versió de Josh Fawad del clàssic de la Madonna Like a Prayer, 7 i 7 minuts.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina a Codina és l'hora de fer zàping.
0: Zàping que comença pel Mundial de Futbol, Xavi Cazorla.
3: Sí, perquè ahir al vespre Espanya es va classificar per la quarts de final després de vèncer a Portugal i jugarà amb Bèlgica.
4: Claro sí. Que sí, como os cuece, ¿eh? Como os cuece. Muy calladitos, oi.
5: Canoso, no abre la boca.
3: Em van despertar a 11:45 tots els garrulos de Castelldefels, que és el 90% del cens municipal, pitant, i el veí de baix, us ho juro, cantant, és espanyol, Gibraltar és espanyol.
6: Gibraltar
3: va treure.
6: Pobre Gibraltar.
3: Sí, sí. Imagina, a un portuguès.
0: És increïble la quantitat de samarretes de la selecció que s'han venut.
3: Ho porto fatal.
0: T'he de dir que m'agrada la blanca. La blanca m'agrada. Estèticament és molt maca.
7: Al Sergi li agrada.
3: No, m'agrada estèticament.
7: Ja te l'he fet una que posa Sergi.
3: No fotem, president.
0: Escolta, partit bastant trabadet, sense grans oportunitats, però la qüestió és que el minut 91 va marcar Miquel Merino,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i per sort el partit es feia a Televisió Espanyola, i això vol dir que sempre hi ha alguna coseta de Juan Carlos Rivero. Aquesta és grossa, eh?
0: Aviam.
3: Perquè no sé si recordeu que ara fa, crec que va ser fa un any, va morir un jugador de la selecció portuguesa, Diego Jota, va morir en un accident de cotxe.
0: Hòstia, i tant, sí.
3: Aquest noi hagués jugat ahir, segurament, si hagués estat viu. Doncs Juan Carlos Rivero va tenir un lapsus, i quan volia parlar del porter de Portugal, Diego Costa...
0: No.
3: Doncs sí.
6: Ai, no.
3: Sí, sí, ostres.
6: No.
8: Y estamos con este 0-0. Se me dio atrás para Diego Jota.
9: ¿Cómo?
8: Se me dio atrás para Diego Jota.
3: Ah, no crec.
8: Hay que hacer una.
5: Quin escàndol! Però és que la cagada és històrica.
4: Ai, és un milagre.
3: Clar, un mort.
0: L'esperit segurament hi era el de Diego Jota.
4: Ha vuelto.
3: No,
4: ay,
3: no.
4: Yo no lo vi.
3: No ha vuelto, no.
4: Qué maravilla. Viva, alegria.
7: Què li agafa aquest senyor?
4: Claro, hombre, ha vuelto un sello que se había muerto.
3: Quasi, preferim que no opinis de futbol.
4: Menos mal.
0: Cognitivament, quin problema té el Juan Carlos Rivero? No, perquè és cada partit, no?
3: Sí, sempre hi ha alguna.
0: Hòstia, tu, ni una vol dir ni una.
10: A mi em va agradar el debut de Messi, que deia que era el debut de Mexi. Tot el partit dient Mexi.
3: Sí, és que les seves filles li han fet TikTok i llavors ara ja va, el tio ja està en moda juganer una mica. I li van preguntar per això de Mexi.
0: Sí.
3: I el tio deia, jo què sé, pues no sé, si a nadie lo conocía, a nadie sabía que, cómo se decía. Digo, home, S-S-I.
10: No és una X, no? No és,
3: mira, ho posa a la Pixar.
0: A mi m'agrada molt que el clapés diu que s'assembla a la doña Rogelia.
3: Sí, és veritat.
0: Juan Carlos Rivero.
10: Bueno, és que té el cabell aquest llarg blanc que sembla ja més un ninot que un presentador.
3: Sí, li ha crescut el nas, les ulleres... Sí.
0: Passem de Televisió Espanyola a la cadena SER.
3: Sí, perquè allà al Carrusel Deportiu, abans del partit, van donar amb la clau perquè Espanya es classifiqués, que és, allà tenen comentant els partits, a Tomás Roncero, que és un personatge bastant diferent del Chiringuito, diguéssim, però hi ha una cosa que fa habitualment quan juga a Espanya, que ell fa una mena d'arenga per motivar els jugadors i es posa en moda, això a l'Ala li agradarà, però es posa en moda Gladiator.
10: Oh, hòstia, xifla. Yeah.
3: Pues, sí. Pues ara pell de gallina. Ja veuràs.
11: Hispanos, ha llegado la batalla soñada. En estas tierras salvajes de los Estados Unidos de América le llaman. Porque aquí lo que decimos hoy es la batalla por el trono de la península ibérica. Ese trono que arrebataremos, sí, con todo el dolor de mi corazón, al emperador cristiano. Él lo fue durante mucho tiempo, pero sabe que se acabó su era. Porque ahora estamos nosotros, los hispanos, que él nos admira porque nos quiere. Y nosotros sabemos cuál es el camino para alcanzar la segunda estrella y no vamos a parar. Tenemos a mano, no lo olvidéis, a nuestra talismán Claudia, la esposa del comandante Cucurella. Y tenemos a nuestro talismán Guti, ese mariscal de la séptima, la octava y la novena. Pero lo más importante, hispanos, y no lo olvidéis, todavía en todas las tierras de Europa se habla de lo que hicimos hace 2 años. Porque pudimos, porque somos hispanos. ¡Llega la hora! ¡A por ellos!
10: ¡Oh! Máximo décimo meridio. Uah,
3: flipa, eh?
10: Mare de Déu.
0: Referents molt interns, molt madridistes,
3: sí,
0: tots.
3: Semblava el Chiquito al principi.
0: Sí.
3: Hispanos,
0: molt que
3: podemos!
0: Diu, totes les tierras d'Europa.
3: D'Europa, sí.
0: Bueno, passat. Molt,
10: increïble.
0: Escolta'm, Roncero.
3: Pot ser tonto en molts registres, el Roncero. És guai. No sé qui seria el Roncero si la selecció catalana mai pogués fer alguna cosa. Qui seria la persona que s'encararia de fer això?
12: Jordi Grau, jo mateix.
3: Joder, que
12: no hi ha fet un gladiator. Sí, senyor.
3: Anava a dir Jaume Creixell, però no crec que arribi. Pobre.
0: No, ja n'ha fet moltes d'arengues.
3: Sí, crec també que seria la persona.
0: Bé, qualsevol versió de la Roncero ens produeix urticària,
3: sí,
0: aquí a RAC 105. Com també Cristiano Ronaldo, potser una mica o què?
3: Home, sí, i tant, perquè ahir després del partit, el que se suposa que és el seu últim partit en Portugal, el seu últim mundial i tal, té 41 anys, doncs el tio va dir, bueno, ara que m'acomiado, vaig a fer-ho per la porta gran i vaig intentar marcar una mica de paquet.
6: La consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
10: Claro que sí, ahí está Cristiano Ronaldo.
5: ¡Lo he hecho!
10: El número uno.
9: Ya está, ahora ya está con para recollir y sí, anar-se'n a casa y no tornar a sortir més, aquest tío.
10: Bueno, y a més, perdona, el partit d'ahir del Ronaldo va deixar molt que sí, desitjar.
0: Alguna rematada.
5: Que... ¿Por qué no le llega el balón, coño?
0: Bé, et diu molt de la vanitat i de la misèria d'un personatge quan parla de si mateixa en tercera persona.
3: Oh,
0: no?
3: Sí.
0: Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no havia guanyat cap títol, no? Des de Cristiano Ronaldo,
3: que ha ganat
0: 3 títols.
10: És la Ida Nízar de Portugal,
0: sí,
10: aquí.
0: Sí, sí, exacte. Sí, sí.
12: Bueno, sabeu que avui m'he despertat a la aviam, una, a la una del matí, perquè tenia calor. Llavors he pensat...
3: Espera.
12: No, perquè veieu que connectada. A la una del matí, jo portava hores dormint, perquè jo sabeu que a les 8 no em poso al llit. I de sobte he pensat... Ai, com haurà quedat Espanya?
3: Ah, clar.
12: I ho he buscat, he agafat el mòbil i he vist que havia guanyat i he dit, mira que bé... I ja està, i s'acaba aquí l'anècdota.
3: És bona.
12: Vull dir, cada un al matí estava pensant en el senyor aquest. I...
3: Bona anècdota.
12: Clar.
9: Hi ha una persona que està més connectada que tu, que és l'Helena. Ens van despertar els dos a 2:15 amb els pitos i tal, i el veí cantant, i la tia agafa el mòbil sense ulleres, mira el titular de La Vanguardia i diu... I la gent es posa així i no ha jugat ni a Espanya. I miro el titular i posava Merino rompe la defensa de Portugal. I li dic, però què dius? I diu, aquí posa México, rompe... I diu, i per Mèxic es posen així? I dic, dorm.
12: Posa les ulleres, Helena.
9: Dorm i ja et despertaré jo demà.
0: En fi, l'actualitat que passa més o menys per aquí l'hem repassat com cada matí amb el Xavi Cazorla. Molta gràcia.
12: Has
0: desconfinat.
2: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
13: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
14: Alto, guapo, simpático y con dinero.
13: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
15: Valorado.
13: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
15: 100% asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
17: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
18: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
19: No ho comparteixo.
18: El que he dit...
19: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
18: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
20: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
23: 10 d'abril de 1996.
22: I el número de la sort, el...
23: 3.
22: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Good morning, ladies and gentlemen. Esteu escoltant uns autèntics professionals en això de despertar Catalunya. Benvinguts al

0: esteu escoltant RAC 105 Matineros, començant aquest nou dia 7 de juliol amb Banda Neon, Búhos i Bon DJ, una cançó amb essència de rumba que sonarà i molt aquest estiu, El Ventilador.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Volem felicitar la Meritxell. Aviam si ens l'agafa, recordeu. Hola, Meritxell!
2: Hola, bon dia.
0: Soc l'Ernest Codina, el que ves matina, directe des de RAC 105 per tot Catalunya, per molts anys, carinyo, que em fas 32, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
0: Doncs celebrem-ho, home. Ens coneixes, ens escoltes?
2: Us escolta el meu pare, així que jo també us arreboto sempre.
0: Ah, molt bé, perfecte. És un dany col·lateral.
2: Molt bé, segur que està escoltant.
0: Ah, molt bé, doncs un petonet. Com es diu el teu pare?
2: Miquel Àngel.
0: Sí, ja sé, i la teva mare es diu Francesca, oi?
2: Exacte.
0: I la teva cosina, Maia.
2: La tinc aquí al costat,
0: rient-se. Molt bé, quina catxonda. I també petons de part de la teva neboda, la Paula, i el teu nebot, Víctor. Entesos?
2: I tant.
0: Bueno, ells et volen felicitar.
2: Moltes gràcies.
0: Volen felicitar, i nosaltres també. No sé si ho celebraràs avui.
2: Sí, a la feina.
0: Escolta'm, heu de saber que la Meritxell, amb qui estem parlant, és infermera en pediatria.
3: Ah, mira. Això és important,
4: que guai,
3: eh?
4: Que guai, jo vull ser pediatra.
3: Sí, jo tinc preguntes.
0: Sí, i que sempre li agrada molt treballar amb canalla petita, amb casals, etc. Alan Lillo, endavant.
3: Sí.
0: Fem treballar ja aquesta hora al matí la Meritxell.
3: Vale, Meritxell, jo tinc un nen que farà 5 anys ara i cada estiu ens passa el mateix. Problemes amb les oïdes i l'aigua. És a dir, com ara ja és l'època de piscina i platja i tal... Hi ha algú... Clar, ells no saben treure l'aigua.

0: però el pobre...
1: Molt bé. Se t'ha cagat mai un nen a la cara, per exemple, Meritxell, o no?
2: Joder. Sí, senyor.
3: Aquesta era la pregunta.
4: Qué rico.
0: No us enganyaré, cagar, no, però pixar...
1: Clar. Jo tinc una anècdota, que és que quan vaig néixer, el primer que vaig fer va ser pixar la cara de les infermeres, de les llevadores.
0: Exacte.
2: Això, puntaves és, maneres ja, eren berro.
1: Això ha recordat a casa meva, s'explica aquesta anècdota de tant en tant. Jo crec que és moment d'anar tancant la trucada. Sí. Meritxell, de part de tota la teva família, que no canviïs mai i que gaudeixis tal com ho fas de la feina que tens. Entesos?
0: Moltes gràcies.
1: Per molts anys i 50 euros, que et regalo de Montse Interiors. Tens 50 botigues per triar i per anar a canviar aquest xec, també una web, montseinteriors.com. Un petonet, Meritxell.
0: Merci, adéu, bon dia.
5: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè som fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
6: Interiors. Soy Alvarez.
7: Arrac 105.
8: Chapel Brown.
7: Matina Codina. El programa que treu del llit i et porta de pet a la feina.

0: Aquesta cançó ha marcat un abans i un després en la carrera de la nord-americana Chappell Roan, una cançó fantàstica, melòdica, que es diu A Good Luck Babe, que l'ha convertit en un dels noms propis de la música pop contemporània. 3 minuts i 22 quarts de 8. Què dius, Alan Lillo? Ah, no.
1: No, pensa que anava a dir una cosa al Mauri, vale. Però és igual.
0: No, digues, Mauri, digues, no, perdona.
2: Només volia dir que aquesta part final de la cançó és la meva preferida, perquè baixa el ritme, va molt lenta, sí. Jo l'entenc i la ballo a la perfecció.
3: Al final no valia tant la pena.
4: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps. Gràcies. Escolta,

0: El que sí que val molt la pena és el pronòstic meteorològic, perquè estem tots molt pendents d'aquesta calorada, aquesta onada de calor. Avui hi ha diversos avisos activats a Catalunya, Mònica.
1: Sí, pràcticament tenim tot el país amb aquests avisos de calor intensa, amb el perill molt alt a la Noguera, al Segrià, al Pla d'Urgell, a les Garrigues i també a la Ribera d'Ebre. Penseu que ahir ja es van arribar als 42 graus a Vinebre, 41 a Lleida, i avui es poden superar aquests valors amb les temperatures més altes al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, i màximes d'entre 37 i 40 graus a bona part de l'interior i xafogó a la línia de la costa. A més, amb vent del sud, que bufarà durant les hores centrals del dia, més reforçat a la tarda també a Ponent i a l'Ebre. Per tant, molta precaució amb aquesta calorada. Ara al matí amb sol i després a la tarda amb algun ruixat que podria caure en punts del Pirineu, però en principi poca cosa. Demà puja més la temperatura.
0: Encara més, eh?
1: Sí,
0: més.
1: Vinga, som-hi. Tot el país en perill alt o molt alt per aquesta onada de calor, i també avisos de calor nocturna. La propera nit i matinada tenim avisos per temperatures mínimes al Pla de Lleida i també costa i prelitoral de Barcelona.
0: Esteu dormint bé?
2: Jo tinc l'aire posat.
1: Es dorm bé quan ens hem de llevar aquests dies.
2: Ai, sí.
1: Els que ens llevem molt d'hora, és aquella hora que dius, ara passa una mica d'aire.
0: Ara que et quedaries al llit amb la finestra oberta, ara has d'anar a la ràdio.
3: Us passa que fins i tot amb l'aire posat dorms malament perquè estàs pendent de l'aire i ara de cop i volta tinc fred.
0: A mi no em passa.
2: A mi tampoc.
0: A mi no em passa.
1: Dijous es manté la temperatura alta i després pinta que divendres baixarien 3-4 graus les temperatures, però tot i això estarem molt per sobre del que tocaria. I ara mateix, entre 23 i 28 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 23 a Banyoles i 28 a Portbou.
0: Doncs, Mònica, fins després, si no ens hem desfet, que potser trobes trobes la nostra pell aquí a terra.
4: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I aquesta calor ha provocat, entre altres coses, que hi hagi diversos incendis actius a aquesta hora de Catalunya. Xavi Pardo, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, tot i que estem molt pendents d'aquest incendi que crema a l'Anoia i també el que crema a prop de casa el Xavi Cazorla. Que suposo que en parlaràs també el de Setmanat.
5: Sí, hi ha aquests diversos incendis actius, que és un dels escenaris que més preocupaven els bombers aquests dies, que coincidint amb aquesta onada de calor, aquesta calorada que explicava la Mònica, hi hagués més d'un incendi. Per tant, no poguessin concentrar tots els esforços en un sol punt, sinó que s'haguessin de multiplicar per gestionar diversos incendis simultàniament, que això és el que els complica més les coses. D'entrada, pel que fa a l'Anoia, hi ha 30.000 persones confinades en aquesta comarca per l'incendi que crema a prop de la Serra de Montserrat. Els bombers esperen estabilitzar-lo en les properes hores. Sobretot el que preocupa és el flanc que va cap a la C-15, perquè no passés cap a l'altra banda, i això doncs donaria molt més de potencial de cremar més hectàrees. També hi ha l'altre incendi actiu, que és el de Setmanat. En aquest cas, el foc amenaça diverses cases, també el parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Els bombers creuen que alguna d'aquestes cases no es podrà salvar perquè són cases que estan molt disseminades, pràcticament integrades dins del bosc, algunes fins i tot de fusta, i han prioritzat doncs això, intentar agrupar tots aquests veïns en un sol punt per protegir-los, però no poden garantir que totes les cases se salvin. I a més hi ha l'incendi de la Catalunya del Nord, que ja ha calcinat 5.000 hectàrees i encara hi ha més de 10.000 desallotjats. Per tant, molt pendents de tots aquests incendis i de veure com evoluciona doncs les tasques dels bombers al llarg d'aquest matí.
0: Esperem que no n'apareguin de nous, perquè és que ja no hi ha recursos per apagar tots aquests focs.
5: Costa. Com més incendis van sortint, més difícil ho tenen, i avui, com deia la Mònica, entre avui i demà és la pitjor part d'aquesta onada de calor, amb aquesta calorada.
0: A veure si plou ja d'una vegada.
5: No té pinta.
0: Altres
5: titulars, més enllà dels incendis, doncs un parell d'informacions. El jutge permetrà que Begoña Gómez viatgi a Londres el diumenge per assistir a la graduació d'una de les filles, però, en canvi, li nega que a partir d'avui viatgi cap a Turquia per participar a la cimera de l'OTAN. Per tant, una decisió una mica salomònica.
2: Está bien, así puede aprovechar para hacer sus cosas, hacer compras, mientras yo estoy en Turquía y tal. Bueno, siguiente notícia.
0: Que ha anat a la graduació de la filla.
5: Anirà a la graduació de la filla. Sí, ella volia anar primer a la cimera de l'OTAN a Turquia i després de tornada passar per Londres i anar a la graduació, però només li deixen fer aquest puja i baixa la graduació. I mentrestant, el PP assegura que si guanya les eleccions impulsaran la llei del concebut no nascut, que és una llei que Ayuso ja ha aprovat a la Comunitat de Madrid. Per tant, un cop més Ayuso marcant el pas de Feijóo, i ara Feijóo diu que si guanyen les eleccions i acaben governant, doncs aplicaran aquesta llei també al conjunt de l'Estat.
0: I què és aquesta llei?
5: Bàsicament és una llei que reconeix que quan la dona està embarassada, encara que doncs això, encara no hagi donat a llum, legalment ja es pugui reconèixer el fetus. Per tant, si tu vols, per exemple, demanar, tens dos fills i et quedes embarassada, ja puguis, abans de donar llum, tramitar la família nombrosa. Perquè ja es considera que aquell ésser doncs no ha nascut, però ja hi és.
0: Per tant, entesos, no,
5: sí,
0: bé.
5: Sí, és una cosa com... Evidentment, tots els partits d'esquerres hi estan en contra, perquè això complicaria i molt el debat del tema de l'avortament.
6: Que no sigui per això.
0: Que no sigui per això. Xavi Pardo, fins després, moltes gràcies.
5: Fins ara, guapíssim.
7: RAC 105, l'epicentre del terratrèmol radiofònic matinal.
8: RAC 105 Barcelona.
9: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
10: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
11: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
10: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
11: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
10: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
12: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
17: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
16: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
18: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: I ara seguim el rastre dels embussos de trànsit amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, com està el pati?
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts destacant aquest accident de fa una estona a la C58 a l'altura de Ripollet que en direcció Sabadell doncs continua provocant fins a 5 quilòmetres d'aturades i obliga a obrir a tots els lats la circulació del carril Busbao. Per altra banda, doncs també tenim retencions habituals de força, col·lapse i intensitat en tot aquest vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit sud. El Llobregat, l'antídot habitual per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció Barcelona i al Vallès destaquem les cues per la C58 en direcció Barcelona des de Sant Quirze o també a la AP7 en sentit sud amb retencions de fins a 4 quilòmetres entre Mollet i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
4: Sí.
3: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Matina Codina!
7: Ja comença a fer-se

0: cançó que és fantàstica, joiosa, alegre i il·lusionant dels Catarres des d'Aigua Freda, diumenge sense drama. Una cançó que minimitza, sens dubte, la desídia matinera. És molt fàcil de dir, també, diumenge molt. Sense drama, però quan arriba el diumenge, doncs... Estàs fet caldo.
1: Ara és una merda.
0: Caldo, fa mandra començar la setmana, però sense diumenge no hi ha divendres.
2: Delícies sense gluten. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu. T'ofereix 100% aquest espai.
0: La ràdio en directe al matí, a Codina, 5 minuts per 3 quarts de 8. Bon moment per conèixer el titular d'impacte del dia, Sergi Ferrer.
3: I avui el titular d'impacte ens porta els Mossos d'Esquadra. Perquè ara mateix la policia ha obert una investigació interna, és a dir, s'investiguen a si mateixos, que ja pinta bé, per aclarir si un caporal de l'Arro, que és una de les unitats d'antiavalots, va incitar els seus companys durant una graduació d'aquestes de policia.
4: Sí.
3: Es veu que els hi va fer el mateix que el porter del Sabadell, que va agafar i va començar, vale, ara diré una cosa i me tenéis que responder vosotros. Pedro Sánchez!
0: Vale.
3: No, llavors estan investigant a veure... S'han animat totes les persones del programa, eh?
5: Gracioso de golpe, oye.
3: Es veu que, presumptament, hauria iniciat aquests càntics i, presumptament, un parell de policies que eren al públic es van sentir interpel·lats, potser perquè eren del Sabadell, també, i van respondre el que tots sabem. Llavors ara la policia, ha d'investigar-se a si mateixa i mirar si aquest tio, que és caporal, li treuen el càrrec, l'aparten o li fan una mica de preavís.
6: Ah,
3: un petit expedient intern, una nota a l'agenda signada pels pares d'aquest senyor i ja està.
0: Sí.
3: Perquè, clar, una cosa és...
0: És que aquesta eufòria, per exemple, el moviment en el marc d'un desnonament, ja sabem com acaba.
3: Ja sabem
0: com acaba. Aquest tarannà, aquest caràcter, després s'extén per les actuacions policials. Sí. És a dir, potser sí que l'expedient és necessari.
3: Però jo també tinc la teoria, presumptament també, que tu, per ser antiavalot, el psicotècnic l'has de suspendre. Perquè si ets una persona més o menys normal, no treus a una senyora de casa seva pels pèls, per agafar pels cabells, saps? Llavors, igual, això, en comptes de caporal, ara el fan general, o no sé com
5: va. Tot libertad de expresión, hombre, a ver si no va a poder decirse nada, ya.
7: Tú puedes decir las sandeces como esta que acabas de decir, que te da la gana, pero en cambio un policía no puede decir Pedro Sánchez.
0: Vale, ya está. Sergi Ferrer farà un seguiment del que passi amb aquest caporal del Zarro, i mentrestant, Marc Puga, parlem del Tenorio, que és una obra de teatre que torna al Teatre Coliseu, però sense l'Andreu Buenafuente i substituït per un altre gran actor.
6: Correcte.
0: Marc Puga, endavant,
6: sisplau. Sí. Torna al Tenorio, com has dit, al Teatre Coliseu, a partir del 21 d'octubre i fins al 8 de novembre. És la tercera temporada ja, que és aquesta obra que fan, que és una versió de Don Juan Tenorio, però fa una versió d'humor que feien la Sílvia Abril amb l'Andreu Buenafuente. Doncs en el repartiment estarà, com has dit, el David Olivares fent el paper protagonista i substituint el Buenafuente, el coneixem per haver-lo vist a programes com Cracòvia i Polònia, entre d'altres. I la Sílvia Abril continuarà al capdavant de l'espectacle, acompanyada d'altre repartiment, com el Roger Julià, l'Artur Busquets o l'Anna Bertran.
8: És molt fort, a mi el que me gusta ver a Manu Tenorio, que era nuestro compañero.
6: Sí, no, esto es Don Juan Tenorio.
8: ¡Ese Manu bueno! Esa canción de Dime, ¿verdad?
0: S'han explicat els motius, jo entenc que encara són una mica conseqüències dels problemes de salut mental que ja va dir que tenia el Buenafuente.
6: Correcte.
0: Sobretot qüestions d'angoixa, ansietat, etc. Sí que és veritat que torna a fer el podcast o el programa al costat d'Alberto Rovena, el Nadie Sabe Nada, però ha baixat revolucions.
6: Sí, clar, i posar-te un escenari, fer funcions, no és el mateix.
5: I la Núria Fergó sale?
6: No, és que no és el Manu Tenorio.
3: Esteu
0: confonent.
8: Dime que tu piel serà mi piel.
0: Tremendo hit. Dime.

0: Ernest, no els hi compris el del tenor. Hi ha gent a casa que no sap què està escoltant.
1: No, però això és els que hem vist Operació Triunfo 1. Els que ja tenim una edat. Wow. Que tenim una edat.
2: Se li va dir la
3: Dios.
1: És un viatge.
0: Estava la Natàlia, estava la Gisela.
2: És veritat. Jo Gisela me la hizo.
1: Va, que anem tard i de seguida hem de connectar amb Pamplona amb el primer encierro, però abans hem de saber quin és l'àudio viral del dia i hem d'escoltar també la cançó Remember del Lillo.
0: Ostres.
1: I hem de fer moltes coses. Va,
0: mira, l'àudio del dia hauria de ser un d'uns aficionats a la Roja que van ser entrevistats per Marca Televisió i si es fa gaire viral el document hauran de donar explicacions a les seves senyores i pagaria molts calés per veure com justifiquen la pasta que es van gastar en veure la selecció espanyola.
4: Es que mi mujer no se puede enterar. Es que hemos mentido, venga.
5: No lo va a ver.
4: Venga, díselo. Quitando de negociaciones maritales, hace 24 horas no teníamos entrada, pero la conseguimos y aquí estamos.
6: Ha sido una borrachera, el ordenador delante, locura, comprarla y ya está. Y después a pelearnos.
5: ¿Cuánto habéis pagado por la entrada, si puedes saber?
4: Es que mi mujer no se puede enterar. Es que hemos mentido. Hemos pagado 1.500 cada uno.
5: ¿Y vale. ¿Cuánto crees que habéis pagado?
4: 250.
1: I riuen els tios.
3: Ja, ja.
1: No, diuen que les dones no miren Marca TV, però clar, és el que tu dius. Vull dir, això s'està viralitzant ara mateix per les xarxes, aquests tios, que jo entenc que han viatjat als Estats Units des d'Espanya.
0: Sí, sí, sí.
1: Val? Que també les dones creure que s'han gastat només 250 euros amb
0: una trapa, allò d'aquest. Era un
3: pac. Us penseu que ens ho creiem.
0: Eso, però que la mujer a veces, pues mira, por estar tranquil·la, tu li dius, oye, vete a comprar algo al centro comercial.
1: Si, no, Santiago, si enganyes amb una cosa tan naïf, tan innocent,
3: imagina't,
1: com és anar a veure un partit de futbol, això deu ser la punta de l'iceberg.
7: I que si ve la tele i tu dius no quiero que s'entere mi mujer, sortirà la PM, sortirà el Jonas Zapping, sortirà a Twitter.
3: No digueu res.
1: Sí, sí, però bueno, també hi ha unes quantes canyes al darrere d'aquestes declaracions. Cazorla, moltes gràcies.
8: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
1: Espero que tingueu Kleenex a prop.
9: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de Alan Lillo.
1: Jo crec que els oients més rockeros, més punk rockeros, avui ploraran d'emoció a Alan Lillo.
7: Molta canya, va, que avui viatgem fins al 1998.
3: Ostres.
7: Per escoltar un clàssic.
1: Sí.
3: Oh! Uà, que bona avui.
7: For a white guy. És una de les cançons més exitoses

0: taverna que desprèn aquesta cançó, aquest clàssic que ens ha fet arribar despentinats a molts al Matadero avui. Gràcies, Lillo.
1: A vosaltres!
2: Aquest estiu té un nom, Marina Land Catalunya.
3: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
4: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: 10 minuts i les 8. Tal dia com avui, un 7 de juliol però del 2007, es van donar a conèixer les noves 7 meravelles del món, Sergi Ferrer.
5: Sí. És una votació que es va organitzar doncs, des d'una fundació privada suïssa que va agafar entre 21 monuments finalistes i va proposar a tothom del món que votés per internet per veure quines són les 7 noves meravelles.
0: Ah,
5: no?
0: Que
5: hi havia unes, les piràmides i tal, i van dir, no, anem a buscar les noves, que no vol dir que siguin recents, vol dir que les tornen a votar. Mm. En fi, van participar milions de persones, i això va acabar generant això, les 7 meravelles. I jo he estat pensant, ostres, no cal anar tan lluny, perquè a Catalunya tenim les nostres pròpies meravelles del món.
6: Visca Catalunya.
5: I ara que està tothom amb el Mundial i tal, jo vull reivindicar Catalunya. Per tant, us proposo les 7 meravelles catalanes.
7: Ah, m'encanta.
8: Visca, que això sí.
5: I sona una ranxera perquè la primera meravella del món és el Chichen Itza a Mèxic, que són aquelles piràmides tan xules,
0: sí,
5: no? Al final és una estructura gegant al mig de la selva, on s'hi feien sacrificis humans violents i només hi podien entrar uns escollits. Per tant, la nostra seria el Guaca de Sabadell. És la discoteca aquella on hi havia porters racistes, valgui la redundància.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Vale, música italiana perquè anem fins a Roma, on trobem el Coliseu.
6: Maco, Roma.
5: Un monument on la gent anava a veure espectacles terribles, molt violents, on moria fins i tot gent i estava ple d'esclaus i que tenia entrada gratuïta perquè, si no, no l'omplien. Tenim el Camp de l'Espanyol. RCD Stadium per celebrar...
6: La brometa fàcil del tontonava del...
5: He de dir que avui ha sigut molt gratuïta.
0: No, fent, amic, fent amics, vull dir, ves preparant, hauràs d'anar aviat no sé, a canviar les rodes del cotxe.
5: Saps qui no s'enfada tant? Els brasilers, perquè tenen el Cristo Redentor.
0: Home!
5: A Rio de Janeiro, no? Aquella figura de Crist.
0: Com imposa, eh? Com imposa.
5: Una estàtua immensa que vigila una ciutat on hi regna el caos, no? Per altra banda, els crims i la vida al carrer. Doncs tenim la Torre de Collserola.
0: Sí, senyor.
5: Nosaltres, vigilant Barcelona, que és la nova Rio de Janeiro, sí, plena de faveles.
0: Ara mateix crec que és més segur el Brasil que Barcelona.
5: Molt més segur.
6: No veuríem la tele si no fos per la Torre de Collserola.
5: Exacte. Gràcies, Albert. Ara anem a Petra, que està a Jordània. Són unes cases tallades a la pedra, al mig del desert. Jo he tingut la sort de veure-ho. Mm. Són mig coves, mig habitatge, i tu les veus i dius... Com pot ser que hi hagi gent que visqui aquí en aquestes condicions i amb aquest clima al mig del no-res? Mm. Doncs tenim Santa Coloma de Gramenet, nosaltres.
0: Oh, eh?
5: La nostra Petra, i provoca el mateix efecte.
6: A mi m'agradava el Petri, que treia un fax.
5: Sí, doncs la Petra era la seva dona.
6: No sabia això.
5: Sí, sí. Oh.
0: Quantes tonteries.
5: Això, encara que no ho sembla, perquè comença molt tard, és música xinesa d'aventures. I quina aventura, no?, la Gran Muralla Xina.
0: Oh!
5: És una estructura llarguíssima que diuen que es veu des de l'espai, que actualment cau a trossos, que durant anys va ser una mega construcció pagada amb els impostos de feudals, no?, i avui dia no serveix per res, però travessa el país i el parteix en dos. Tenim la P7.
0: Sí, senyor!
7: Ah, tenim la P7. Ah, què?
0: És una meravella si aconsegueixes arribar a allò.
5: Exacte.
0: Amb les retencions.
5: No serveix per res, però està plena de gent.
6: No s'entiende nada, la secció.
9: No rima, hoy no rima nada.
5: Allà, ostres. A Perú tenim el Machu Picchu, que és una meravella perduda.
10: Se dice en sudamericano, no se dice Machu Picchu.
7: No s'entera de reggaetón.
10: Una falta de respeto.
0: Santiago, és molt intel·ligent aquesta secció pel teu nivell intel·lectual.
5: Sí, gràcies. És una meravella perduda que es creia oblidada i que molta gent jurava haver-la vist, però ningú s'ho creia, no? Estava lligada a llegendes i antigues civilitzacions on la gent era més feliç i s'hi vivia millor.
0: Claro.
5: No tenim l'àrea de Guissona, nosaltres, que és un lloc meravellós on, en teoria, la carn és màgica. I tot és molt barat.
10: Volen?
5: Sí, senyor.
0: Doncs aquestes són les 7 meravelles.
5: No, falta una.
0: Ah, sí, una. Ai, perdona, perdona.
5: És que, de fet, és un temazo. Tenim el Taj Mahal a l'Índia, que és un monument gegant, és una inversió de diners desproporcionada, és una oda a l'extravagància i la majestuositat rodejada de pobresa, de gana i d'exclusió social.
0: Té tota la raó.
5: Doncs al mig del Vallès Occidental tenim Matadepera.
0: Oh, és el nostre Taj Mahal.
5: Clar, perquè és una cosa de rics en un lloc ple de pobres.
0: Oh. Molt ben vist, molt ben vist, molt ben vist. Sergi Ferrer, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
5: De res.
0: Connecteu un moment amb Pamplona ja. Aquest és l'ambient a aquesta hora. A l'Alillo, tu sí. Que veus els subtítols, explica'ns què és el que estan dient.
1: Doncs estan cantant allò de Sant Fermín pedi, a Sant Fermín pedimos por ser nuestro patrón y es el encierro dándonos tu bendición.
8: Això és molt maco perquè estan molt concentrats els corredors, amb molts nervis i estirant. Hi ha molts calps, és una cosa que sempre ha passat això a Sant Fermín.
0: Hi ha alopècia.
8: Hi ha molta alopècia.
5: Els de l'helicòpter estan enlluernats, no?
0: Sí, ara mateix tenim un senyor tocant l'acordeón amb una pubilla de Pamplona que està a punt de fer una dansa folklòrica tradicional de la zona, entenc que també típica de Sant Fermín. Mira, i canta i tot, calleu!

0: Olé. Bé, de seguida viurem el primer encierro en directe aquí al Matina Codina. Qui vol narrar l'encierro? Aquí els Manolos? No sé.
1: Sí, sí, claro que sí. Estamos aquí preparados para lo que haga falta. Por cierto, el que toca l'acordeón también es calvo, ¿eh?
0: Perfecte.
1: Está lleno de calvos.
0: Amb aquesta dada anem a publicitat. Ara tornem amb el primer encierro del Sant Fermín 2026.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Ocasión.
11: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
12: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fort.es. Xarxa Fort de Catalunya.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Quina calor. Vens a l'aigua?
15: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
14: Ja. Això passa.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.

0: Vale, penya, escolta'm, perdoneu, però és que hem d'interrompre la Madonna, la Sabrina Carpenter, perquè volem fer el primer encierro de Sant Fermín.
1: En estos instantes en Santo Domingo se vive un...
0: Això que sentiu és la senyal de Televisió Espanyola. Manolos, si us plau, i tots els companys, anem explicant el que veieu a la tele, va.
2: Pues sí, señor, de momento mucha gente concentrada, muchos nervios. Va a empezar esto, las sí. vallas cerradas.
3: Tenim, calentando,
0: tenim molts mozos amb el típic, la típica vestimenta del Sant Fermín, és amb el mocador vermell, i també encomanant-se a la Mare de Déu, que dius, a veure, si no vols que t'enverteixi un toro, xato, el que has de fer... Mira, xupinazo! Xupinazo!
2: ¡El diablo! ¡Salen las vaquillas! ¡Vamos a ver esos toros!
3: Arriba, ¡qué vaquillas! ¡Si tiene unos huevos esto que flipas!
2: También es verdad. Vamos a ver esos toros que suben por la cuesta de Santo Domingo. Los corredores empiezan a correr.
4: Aquest any tenim els toros de la ganaderia Fuente Imbro, destacar-vos el improvisado i l'hostelero, que pesen 610 quilos cada un, i els acompanyen el tramposo de 600, el fanfarrón de 585, el
3: manerroto,
4: l'escribiente, el botellero i el taranto.
2: ¡Cállate ya, desgraciado! Empiezan a caer corredores. Es verdad que los toros están a toda velocidad. Algunos se apartan, claro que sí, efectivamente.
3: Se están dispersando.
0: A veure, de moment carrera bastant tranquil·la. Sí. No, és a dir, no...
4: Els toros molt junts, no s'ha separat cap, que això sempre és xungo.
5: Ai, que nervios, estan llegando a la plaza de la Ayuntamiento.
6: Els negres són els xungos.
3: És la festa d'Ibisenca, van tots de blanc, és la festa d'Ibisa.
6: Els toros negres.
5: Ojalá pillen algún corredor con la camiseta de Barça.
3: Llegan a la curva de esta feta.
2: Ahí está esa curva donde derrapan los toros, también algunos corredores.
4: Hem vist a un tio enganxat a una canonada d'una baixant com si fos Spiderman, eh?
2: Lo importante es no mirar atrás, Manolo.
3: Claro, coño, si miras atrás, hostia, segura.
0: Claro. De moment cap embestida. És veritat que hi ha hagut anys que jo he vist els carrers més plens, no?
4: Claro, hay mujeres.
0: Sí, sí. Ara sí, ara sí, hi ha hagut unes caigudes, però de moment cap atropellament,
7: no sé,
0: companys.
7: No se ven mujeres, se conoce que están preparando el desayuno.
4: No, Santiago, calla.
7: Me vuelvo a la conexión, compañero.
5: Sí. Yo si no pillen algún corredor no estic content perquè ja vaig a...
3: Vinga, hombre.
4: Molt endreçada la cursa, eh?
3: Ai, caïda. Sí. S'està callant

0: gente está
1: es impresionante cómo no pasan más desgracias con la cantidad de gente que hay en la calle.
2: Uy, uy, uy, uy, uy. Hi ha hagut un que s'ha posat davant del... És que la gent és idiota.
3: És que quan els agafen les banyes són tontos.
1: Sí, l'important és que la manada no, no se separe, no? Que vaya toda junta, no? Perquè si no se separa, entonces empieza a haver el caos, el lío, ¿vale?
2: Hi ha un toro molt petit, pot ser, que la gent...
0: Hay uno con la camiseta de Catalunya, que lo enganche el toro, hombre.
1: Ahí está, dale bien, hombre.
4: Ah, ja entren a la plaça, companys.
5: Ai, ja, que ràpido.
2: Aquí es cuando mor gente siempre.
3: No, hombre, no.
2: Que sí, que a vagadas a mor gente.
1: Hay algún valiente que agarra del cuerno directamente. Uno con la camiseta del toro, de... Manolo.
0: Uno con la camiseta del Barça, pero qué asco.
3: Ya
0: qué
3: está, vergüenza. Ha sido un molt net.
4: Ara. Molt bé, espera't, m'agradaria molt l'anàlisi a la punt de Marc Puga, com has vist aquest primer encierro del Sant Fermín.
3: O sigui, bé, perquè no ha passat res, però avorridet. A mi aquests no m'agraden, són nets, són ràpids, entren tots els toros. A mi m'agrada quan es queda un toro enrere i duren, són llargs, i saps, té emoció. Mira, no ha tingut emoció.
4: Escoltem què diuen els comentaristes de Televisió Espanyola un moment.
6: Pues con el corazón en un puño, pero bueno, todos los 7 de julio, muchísimas caídas a lo largo de todo el recorrido. La verdad que la velocidad de los toros, bueno, en las cámaras y ahora menos.
4: No saben qué día,
6: no da la sensación real que hay en el
3: porque no ha pasado tres.
2: Un tío parado de una banda,
6: un toro como ha tirado ese derrote en la parte izquierda.
4: Bé, diu muchísimas caídas, los toros iban muy rápido. Hem vist carreres totalment diferents.
2: Jo aquesta m'hagués atrevit a entrar. Bé, si jo sé que és així... Ai, ai, ai! Ui!
4: De seguida tindrem també la...
0: La samarreta un noi, Ernest.
4: Què?
0: Una banya d'un toro li ha trencat la samarreta a un noi.
1: No ha passat absolutament res. Ha estat un avorriment, això, que no vegis.
3: Recordeu que nosaltres... 2 minuts 16 ha durat.
4: Recordeu que nosaltres anem amb els toros perquè hi ha que t'hi fiques, no? La meva mare et diria... És que tu has anat a buscar. Exacte. És que tu has anat a buscar.
2: Són 6 toros contra 10.000 tios.
3: No hi ha dones, eh?
0: Que la mujer està...
3: És veritat.
0: Hi havia alguna, però és veritat que molt poques, sí.
4: Nois, ja està. I així anirem fent cada matí, si us sembla. Sí. Esperem que demà sigui una mica més animat.
0: És bona.
3: Sí,
5: claro, hombre.
2: Però tu el nom dels toros?
4: Perquè...
3: No cal. Ningú t'ha escoltat. Aquí.
4: Manolos, moltíssimes gràcies.
0: Que nervios.
1: A ti, Ernest. Molt bé, bon la connexió.
4: I de les vaques de Sant Fermín passem a la loba. Mira. Avui recuperem Shakira amb un dels seus clàssics estiuencs. 8:04. Benvinguts al Matina Codina. Petons d'en Codina i de tot l'equip del programa.

0: Shakira, que sempre s'ha autodescrit com a estereotipi referent de dona lliure, segura de si mateixa i molt sexy, amb molt de coratge. De fet, aquesta cançó es diu Loba, i després ja sabeu que hi ha aquella frase mítica de la sessió 53 de Bizarrap que diu: una loba como yo no está pa tipos como tú.
1: Molt bé, hauríem de veure també què va fer la Shakira també quan estava amb el Piqué, que també m'ha arribat que feia les seves corelles.
0: No ho sabem, no ho sabem, no tenim dades que siguin oficials en aquest sentit, Jordi Basté. Bé, després dels udols de la Shakira, encara estem de ressaca del Mundial, perquè Espanya, ja ho sabeu, ahir va superar Portugal i ja està als quarts de final de la Copa del Món. El Matina Codina.
2: Sí, senyor. ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¡Nuestra selección absoluta! ¡Sácate una botella de cava, Ernesto! ¡Porque esto hay que celebrarlo!
3: ¡Claro que sí, Manolo, te lo mereces! España ganó ayer 0-1 y envió a su casa a Portugal y a su estrella principal, Cristiano Ronaldo.
2: ¡Calla, cállate, Carreño! ¡Calla, no me hables!
3: Pasado.
2: ¡Nos hemos quedado sin el bicho!
0: Y así hablas Ledo Aguirre también.
2: ¡Es que nos hemos quedado sin el bicho! Cristiano Ronaldo ya no jugará más mundiales y yo me quiero morir, Pepe.
3: Es verdad, pero por contra, sí. La Roja se ha clasificado con un auténtico chupinazo de Merino.
2: Sí, señor, Ferran Oyarzabal, Merino. Qué buenos son estos tíos, joder. Pero el bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho!
4: Las contradicciones,
2: Si es que no me lo puedo ni creer.
5: Hasta muy triste.
2: Te digo una cosa, Pepe. Me pincha y no me salen mocos.
0: Qué bipolar que estás.
2: No me salen mocos, Pepe.
3: No era así la frase, Manolo. Pero bueno, es igual, porque ahora nos las tendremos que ver con Bélgica.
2: ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, España! ¡Vamos a eliminar a estos belgas y su chocolate ridículo de Bélgica! Te digo una cosa, el chocolate es español, joder.
3: Sí, señor Manolo.
0: ¿Qué dios?
2: ¡España!
6: ¡No!
0: ¡España!
6: ¡No!
2: ¡Ay, el bicho! El bicho. Bicho mío de mi corazón.
5: Ay,
2: no hagas
5: ahora
2: esto.
5: Está tu cat.
2: Sí. Es un día jodido hoy, Pepe. Vale, una cosa.
3: Días de blancos y negros, ¿eh?
2: Joder.
7: Sí, con la equip del Madrid.
2: Qué triste. Está lleno de negros.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, ¿eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona a Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estrena un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
11: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Quina calor. Vens a l'aigua?
17: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
16: Ja, això passa.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure.
22: No et conformis només en sortir del llit.
4: Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
5: A l'ataque!
7: Tinc un llorar el extra.
4: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Aquesta és la nova de Joan d'Ausà, més animada, eh? Una mica menys melangiosa, menys tristota, menys romàntica, una cançó entranyable dedicada a la seva filla. Papi, posa el disc, un quart de nou del matí. Bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia, què tal?
0: Abans d'entrar en matèria, com a aficionat dels Sanfermines, lamentable la...
1: Una estafa.
2: Una estafeta.
1: Home, no ha passat res. Aquests toros anaven adormits, no sé.
0: Sí, jo ho he pensat. No els deuen haver agitat suficientment, no?
1: Sempre... Anaven molt calmats.
0: Han sortit a passejar.
3: Crec que els toros pensaven que després sortien uns toros a perseguir-los a ells.
0: Jo crec que hi ha hagut un toro que s'ha menjat una planta d'una veïna de Pamplona.
1: Hi ha hagut allò que en diuen estirado, que vol dir que es va separant el grup dels toros, que han arribat amb dos subgrups a la plaça de toros.
0: Sí. Sí.
1: Però vaja, anaven fins i tot amb compte de no fer mal als corredors,
3: sí.
1: Que els esquivaven, si podien.
4: Si eres tan bravo, ¿por qué no vas tú a correr delante de los toros?
1: No, perquè primer vull veure com hi vas tu.
3: Toma, no te l'esperaves aquesta,
0: Tu, Xavi, recordem que vas amb les vaques, tu vas amb les vaques.
1: Sí, jo vaig amb els braus, per això estic tan decebut, perquè no hi ha hagut vessament de sang. Hem vist com una mini cornada, una rascadeta, que han estripat una samarreta, i hem vist també algú que potser ha pres una mica de mal perquè els toros ha caigut a terra i els toros li han passat pel damunt. Encara no hem vist el parte médico, per tant no sabem fins on arriben les lesions, però vaja, l'últim mort a Sant Fermín va ser el 2009. Ja va tocant.
3: Ja hi ha esperança.
4: Qué asco de comentario, de verdad, qué asco, ¿eh? Qué asco.
5: Les notícies
0: quan això passi, no patiu que n'informarem pertinentment des del matí a Codina de RAC 105. Ara repassem les principals notícies del dia. Estem molt pendents, Xavi Pardo, dels incendis que cremen a l'Anoia.
1: Sí, l'última hora és que fa només uns minuts han aixecat el confinament que afectava l'incendi de l'Anoia, afectava unes 30.000 persones. Aquest incendi que crema a prop de la Serra de Montserrat, els veïns afectats han rebut un missatge al mòbil on és alert abans de les poques minuts abans de les 8, avisant-nos que s'aixecava el confinament, però també demanant molta precaució i que s'evitin desplaçaments innecessaris per facilitar les tasques dels bombers, que esperen estabilitzar aquest incendi en les properes hores. També hi ha l'altre incendi que preocupa, és el de Sant Manat. Aquí ho explicàvem abans, el foc amenaça diverses cases, també el parc de Sant Llorenç i l'Obac. Aquí sí que hi ha 7.000 confinats. Durant la nit s'ha fet molta feina, han pogut contenir sobretot el flanc dret, que és el que més preocupava. És aquest flanc que preocupava que pogués saltar la C-15. Aquí han abocat molts esforços i més o menys aquest flanc el tenen bastant estabilitzat, però en conjunt l'incendi no el poden donar encara per estabilitzar. En tots dos casos hi treballen una cinquantena llarga de dotacions terrestres a cada lloc, més els mitjans aèris que s'hi han posat fa uns minuts, ara amb la sortida del sol. I a tot això encara hem de parlar de l'incendi de la Bisbal. Continua aquest sí estabilitzat, però no controlat, s'està resistint. I l'incendi de la Catalunya del Nord, carai, que ha calcinat 5.000 hectàrees i encara hi ha més de 10.000 desallotjats.
0: Un any sensible amb la qüestió dels incendis, perquè ja sabem que hi ha una sequera que no és d'aigua, de reserva d'aigua, sinó que els boscos estan molt secs.
1: Estan ressecs, sí,
0: i fa molta calor. Sí. Xavi Cazorla, hi ha alguna notícia del confinament de la teva zona, de la teva urbanització?
2: De moment segueix tot igual, ara estava mirant i és el que deia el Pardo, que havien estabilitzat una mica la...
0: Sí.
2: Bueno, no l'han estabilitzat, però estan mantenint el perímetre.
0: Tots bé a casa, esteu tots bé?
2: Hi ha
0: alguna notícia de la teva mare?
2: No, va preguntar a mi mare si és ja la Junquera, amb les joies de la família. I de moment no s'ha pronunciat.
6: Dóna-li el meu telèfon. Quan t'importa.
2: Per què, Lluís?
6: No. M'agradaria quedar amb ella per tema d'incendi. No,
3: dóna-li el de la sogra de l'Ara.
0: Hem explicat abans que ahir, quan va saltar les alert i es va confinar a la zona on viu la família del Cazorla, la seva mare va començar a recollir totes les joies
2: perquè havien de marxar corrents.
1: No tothom té caixes fortes a la seva feina.
7: És una senyora preparada.
3: Sí, és una perla.
0: Bé, Begoña Gómez, la senyora de Pedro Sánchez, no podrà viatjar a Turquia.
1: El jutge, ahir va passar una cosa molt curiosa, que és que això ho havia de decidir el jutge Peinado, que és qui porta el cas, i ahir se'n va anar de vacances sense prendre cap decisió. I va deixar el marronet a la taula, jo me'n vaig de vacances, i el jutge substitut es va trobar aquesta patata calenta i va haver de prendre la decisió que més oportuna li va semblar. Aquesta decisió quina va ser? Doncs una mica salomònica, perquè Begoña Gómez volia viatjar avui a Turquia per participar a la cimera de l'OTAN i diumenge, al cap de setmana, de tornada parar a Londres per assistir a la graduació d'una de les seves filles. Doncs el jutge li permet aquest viatge a Londres per la graduació de la filla, perquè creu que és un tema personal, que està justificat, etc. Però no li permet anar a Turquia a participar a la cimera de l'OTAN. Els arguments són que, un, no hi has d'anar a fer res, tu, a la cimera de l'OTAN, t'han convidat perquè ets la dona del president.
3: Això no pot decidir un jutge.
1: Per cortesia, per tant, no, allà no hi vas a fer res, no cal que hi vagis. I dos, també ha tingut en compte que un viatge és a Londres i l'altre és a Turquia. Amb la qual cosa, si hi hagués un problema, creuen que col·laboraran més les autoritats britàniques amb la justícia espanyola que no pas les turques.
4: Sembla la pel·lícula aquella de tu a Londres i jo a Turquia.
2: No feu espòilers.
0: Aviam, passem a l'última notícia directament, ja la notícia absurda. Sí. Perdó, perquè han enxampat el responsable d'una cooperativa de crèdit de Corea del Sud posant la mà a la caixa.
1: Sí. Això és una cosa. La corrupció està estesa a tot arreu, ja ho veieu. És un comportament inherent a l'essència humana. El van enxampar agafant diners de la caixa i substituint-los amb bitllets de joguina.
2: Ostres.
1: El més divertit de la notícia és que l'home ni tan sols es va esforçar a que els bitllets tinguessin una mena de versemblança amb la realitat, de que fossin una imitació
0: dels bitllets
1: reals.
0: Del Monopoli, va.
1: I això, eren bitllets que tenien dibuixets d'animals.
0: Oh.
1: Els va deixar allà a la caixa forta com... És igual, és igual. Que no es vegi buida.
0: A mi aquesta corrupció amb una traça humorística m'agrada a mi.
3: Sí.
0: No?
1: Sí, perquè ja, com a mínim esforça't una miqueta, no? Sí. Si has de robar, roba bé.
3: Sí, senyor.
1: Aprèn del Partit
0: Popular.
1: És
0: un missatge de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí? Si has de robar, roba bé. M. Rajoy, que no se't pugui seguir la traça.
0: Exacte.
1: No et puguin seguir la traça.
4: Això m'ho va dir mon pare, tu. Ara ho estic recordant, un déjà vu. Quan era molt petit m'ho va dir. Va dir, no robis mai, fill.
1: Però si robes...
4: Però si algun dia has de robar, roba bé.
3: Saps que això el meu pare també m'ho diu molt.
1: Sí.
3: I per 10.000 euros no t'hi posis.
4: Exacte.
1: Tu has de deixar notat a punt Lillo. Sí, que ningú pugui saber que has sigut tu.
0: Escolta'm, mi amore. Pardo, moltes gràcies per tot.
1: A vosaltres, guapíssims.
0: Demà hi tornarem.
1: Demà més encierros.
0: 8:22, 7 de juliol.

0: Una cançó estrafolària i divertida que va fer un tercer meritori lloc a Eurovisió ja fa un parell d'anys. Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: I a aquesta hora del matí hem de saludar a un convidat diferent, perquè per parlar d'un nou dia d'aquesta hora de calor tenim a l'estudi de RAC 105 el president del Club d'Amics de la Calor Extrema, que és el senyor Vicente Torres. Molt bon dia. Molt bon dia.
2: Hola.
3: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
4: Hola, Vicente.
3: Perdona, nena, pots treure l'aire?
0: No diguis nena, per començar.
3: No, si li deia el de les canes. Nena, pots treure l'aire condicionat?
2: Sí, encantat.
3: Oh, és que és fastigós la sensació de frescor. Gràcies,
0: Oh, ja, però què prefereix, suar vostè? És que no ho entenc.
3: Home, és clar, poques coses i més agradables i més agraïdes que suar.
2: Que
3: notar com va naixent aquella gota de suor a l'esquena.
4: Oh, que
3: desagradable. I se t'acaba colant entre les natges.
0: Traiem-nos aquesta imatge mental desagradable. Vostè és president del club, dèiem, d'Amics de la Calor Extrema. Això vol dir que a vostè la calor...
3: A mi m'encanta la calor, Oh, aquella calor.
0: Oh.
3: Que s'enganxa.
2: Què dius?
3: Oh, que et mareja, que et deshidrata.
0: Sí.
3: Aquella mica donada de calor que vas buscant una ombra com boig, per evitar-la, evidentment. Allò pels amants de la calor, tot això és màgic.
0: Em sembla estrany, és que això que està dient no...
3: Jo entenc que vosaltres, com fills del capitalisme i esclaus de l'aire condicionat, no ho enteneu. Sou d'aquells rarets que heu de seure a una terrassa a l'una del migdia i preferiu fotre-us a l'ombra.
2: Home.
3: O a dins amb l'aire.
2: Sí.
3: No sabeu que us perdeu, sou ben comptos.
0: Home, sí que ho sabem, com a mínim una insolació ens perdem.
3: Sí, home, i tant, ja està. Ui, l'alarmista. No, però a veure, ho dius com si fos dolent. Les insolacions són com el menjar picant. La primera costa...
0: La primera insolació costa.
3: Et penses que et moriràs. La segona dius, ai, em quedaré pajarito. Però jo us puc assegurar que si n'aguanteu 5 o 6 d'insolacions, us enamorareu i les abraçareu. És preciós.
0: Ja que veig que vostè és una persona estranya, li vull fer una pregunta. Què és el millor de la calor?
2: Molt bona pregunta.
0: Vicent Torres.
3: Mira, et diria... Pujar al cotxe, després d'haver-lo tingut 12 hores aparcat un descampat al sol...
0: Sí, aviam.
3: Oh! Verge Maria!
4: És un horror, això.
2: Calma.
3: Que puges i tanques ràpid les portes per sentir aquella mica de sensació de desmaio. Oh! Allò és fantasia pura, Torres.
0: Va.
3: Després ja l'aire comença a ventilar una mica i llavors ja perd una mica la gràcia. També et dirien a la platja i a 42 graus sense parasol ni merdes obrir el tàper i fotre't una escudella calentona.
2: Ai, quin fàstic!
3: Maridada amb un vi calentó.
0: Realment vostè és un incomprès, oi? Escolti'm. No, és que està orgasmant.
3: Sóc un incomprès, ho entenc. Jo, de fet, vull aprofitar per denunciar que ara, més a l'estiu, hi ha moltes obres al transport públic i la gent es queixa de que, ui, el tren no surt, arribaré tard a la feina. Jo em queixo de que tenim moltes andanes del metro que estan tancades i no podem anar a passar la tarda, a passar el dia de calor, a petar la xerrada a l'andana del metro.
0: De veritat, algú és tan burro com per anar a petar la xerrada amb vostè a l'andana del metro amb la calor que fot allà baix?
3: Home, a veure, no tenim tots la sort de treballar.

0: asfaltant una carretera a 45 graus, tant de bo pogués estar jo asfaltant. Però llavors doncs, ens hem de conformar amb petits plaers, amb baixar l'andana del metro, gaudir d'aquella temperatura tan agradable, aquella caloreta que fa tan agraïda, eh? Això sí, el que fem és baixem en ascensor i intentem acumular 15-16 persones.
1: Ai, per
0: anar ben atapeïts i fer contacte entre cossos. Fantàstic. Per intercanviar gotes de suor.
2: Bé, senyor Vicente Torres, ho he de deixar aquí, perquè és que m'està agafant, només de sentir-lo, m'està agafant una calor amb tot el que ha explicat, i suposo que deu tenir també coses a fer aquest matí, no?
0: És veritat, sí. He quedat amb una noia que vaig conèixer a l'Índia.
3: Ah, sí?
0: Sí, fent un viatge a un tren d'aquells embotits amb 52.000 persones.
2: Oh! Que xulo.
0: Sí, em passava tot un mes fent la línia. Anava i tornava, anava i tornava, anava i tornava.
3: Jolín.
0: I hem quedat per refregar-nos una mica avui a una sauna.
2: Ullons.
0: A una sauna, però vestits, eh?
3: Ah, clar.
0: L'outfit és americana i collal.
2: Quina parafília més estranya.
0: Que així el fregament és més intens, eh? Quan ens despullem, sempre amb consentiment i amb acalorament, llavors ens posarem a sota d'un plàstic.
2: Sí.
0: O d'un sostre d'uralita, que també escalfa molt, per gaudir del sexe a l'estiu.
2: Ja m'he cansat de la vostra estranya afició. Marxi d'aquí, sisplau.
0: Sí, si us fa res, vaig a fer un cafetó calentet assegut a sobre de la màquina d'aire condicionat d'aquí fora.
2: Ai, sí. Doncs vagi-se'n. Miri, la porta és allà. Adéu-siau. Tio, m'és pesat. És raro. Recordeu-me que no tornem a convidar mai més el...
4: Ja, el Vicente Torres.
2: El Vicente Torres. De seguida el temps, per saber si continuarà l'onada de calor, fins quan podrà gaudir el Vicente d'aquesta onada de calor sufocant, terrible.

0: El hit més colossal de la trajectòria de la britànica Sophie Ellis Bextor. Des del 2001 torna a sonar Accent 5, el Murder on the Dance Floor. Música discotequera que no ballarem aquesta hora al matí perquè fa molta calor. Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Tenim mitja Catalunya calcinada, per desgràcia, amb aquests incendis. Sí. I fins quan aquesta calor i fins quan aquest risc tan elevat està al pati per fer una pari, eh?
1: Oli. De calor així més intensa en tindrem avui, demà i dijous. Són els tres dies en què encara es mantindran aquests avisos a bona part de Catalunya. Avui amb el perill més alt, a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre. En aquestes comarques es poden superar els 40-41 graus de màxima. De fet, ja van arribar els 42, per exemple, a Vinebre. Però a tot arreu, farà molta calor i molta xafogor també arran de costa. Ara al matí amb sol i després a la tarda amb algun ruixat aïllat al Berguedà, la Cerdanya i també l'Alt Urgell. I durant les hores centrals del dia bufarà el vent del sud, més reforçat a la tarda a Ponent i a l'Ebre. Això són males notícies perquè augmenten encara més aquest risc d'incendis. De cara a demà tenim de matinada avisos per calor nocturna, per tant, si us ha costat dormir aquesta nit, la següent encara més, al Pla de Lleida i Costa i Prelitoral de Barcelona. I després, durant tot el dia, perill alt o molt alt a tot Catalunya demà, amb aquestes temperatures que pugen més que no pas avui. Es mantenen dijous i després pinta que divendres baixarien entre 3-4 graus aquests termòmetres, però tot i això encara estarem força per sobre del que tocaria.
0: Doncs
1: i
0: si ja dormíem poc, no? Vull dir, venen nits d'insomni una altra vegada.
1: Sí. I males notícies també la setmana que ve, que pinta que podrien tornar a pujar de nou els termòmetres.
3: Més que ara!
1: Si divendres perdem la categoria aquesta d'onada de calor, la podríem recuperar a principis de la setmana que ve, però encara queda lluny, per tant, paciència i esperem-nos. I ara mateix entre 24 i 28 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 25 a Banyoles i 30 graus a aquesta hora a Portbou.
0: 30?
1: Sí.
0: Déu-n'hi.
3: 30.
0: Sí, gràcies, Mònica.
1: Apa, adéu.
0: Temperatures de rècord.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
0: Ja sabeu que aquesta dona s'ha casat. La Taylor Swift. I en les últimes hores han anat apareixent, Marc Puga, detalls, sí, no? Xifres sobre aquest casament.
3: Sí, ahir parlàvem de la boda, del casament, però és que avui ja sabem que ha costat tot plegat, tot aquest desplegament del casament de la Taylor Swift.
5: Veure,
3: però per parts. Sabem, a hores d'ara, que si tu no estàs casat oficialment, allò que signes un matrimoni, sí, no podies portar un més u a la boda, és a dir, no podies anar amb una acompanyant. Havies de ser sí o sí matrimoni.
0: Quina
3: amb una altra
0: cosa tan
3: persona.
0: Religiosa, no? I tan cristiana, no?
3: Sí, el Sergi no hagués pogut entrar, per exemple.
0: El Sergi, si hagués estat convidat, hauria pogut anar.
3: Bueno, sí, però no
0: però
3: amb una
0: si
3: parella.
0: No està casat amb l'Helena, l'Helena no pot venir. Sí, si
6: això,
0: el convidat.
6: Mira, no s'ho hagués pres bé, l'Helena, això. No s'ho hagués cregut. En plan, no pots venir.
3: Tenint en compte que la cerimònia la va oficiar Adam Sandler, ho vam comentar ahir, hi havia prop de 1.000 convidats, duien roba a Christian Dior, van prohibir els mòbils. Segons alguns mitjans, també hi va haver una rifa en premis de luxe entre els convidats, entre les 1.000 persones, com rellotges Cartier, bolsos,
0: com
3: Chanel,
0: si fos,
3: i Dior.
0: Com si fos una quina. Ai,
3: també van fer una rifa d'un cotxe. Vull dir, va ser una cosa com molt grossa.
6: Un cotxe.
3: I a més, després del casament, la parella va anunciar donacions pel valor de 26 milions de dòlars a diverses entitats benèfiques.
0: Però això era un casament, era la ruleta de la suerte, era la maroto de TV3, no estic entenent res.
3: Ara direm el que va costar, perquè hem de tenir tots aquests factors en compte, no?
6: Hem tornat a una època feudal, on hi ha 10 persones riques, no?, que fan aquestes excentricitats i el poble aplaudeix des de fora.
3: Recordem que Paul McCartney va fer un concert privat, va actuar, va ser una de les actuacions més importants de la nit i més especials, perquè va cantar I want to hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Que és un dels grans èxits dels Beatles, que portava 60 anys sense interpretar-se en directe. Per tant, va ser com si un fet històric. Llavors direu, i quan va costar?
0: Anem a la pasta, anem a la panoja.
3: Doncs mireu, el Madison Square Garden es va reservar durant diversos dies, es va transformar completament en un jardí, sí, i només llogar al Madison Square va costar uns 3 milions només el lloguer. Aleshores, si anem sumant tots els elements que hem dit, en total el casament complet va pujar a uns 50 milions de dòlars.
6: Olé!
0: Quin despilfarro.
5: Important, si teniu previst casar-vos, tots els diners s'han de declarar. Molta gent diu, me fas un bizum, em fas una transferència, etc, etc...
6: Pagueu en negre.
3: Doncs ja ho sabeu.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do,
3: no?
0: A més, a vegades se les dona com d'austera, no?, de solidària, i aquí acabes... Sí que és veritat que es van fer donatius, etc. No?
6: Però sí, però... Tot, sí. Home.
3: Clar.
0: Però jo ho trobo una bogeria gastar-se 50 milions de dòlars en un casament, eh? I que ell havia dit que volia una boda... íntima, no, senzilleta i tal,
6: sí, però
0: i es casa al Madison Square.
7: Amb l'Adam Sandler aquest fotent la gracieta. M'imagino jo la broma...
8: El Paul McCartney, jo sóc un acudit del Paul McCartney.
0: Ah, sí? Ah, saps un acudit del Paul McCartney? És llarg o...
8: És molt curt, Ernest, aviam. Aquest. Només dura un quart d'hora.
6: Un moment, deixa'm.
0: Si dura més de 30 segons, et tallo.
6: Però, Ernest, a Lluís Canut li deixes fer coses de 6 minuts?
3: No, va, acudit de la Marta, que a tots ens agraden molt.
6: Ets una mania, la Marta?
0: A tots ens agrada, no. Pobre
3: Marta.
0: No ens agrada. Calleu!
8: Això és té lloc en un recinte tipus com es fan als teatres, i llavors hi havia un taló, val? I llavors s'obre el taló de la cortina,
0: sí,
8: no el taló del peu.
0: Sí, és aquell format d'acudit del taló.
8: Tu també el coneixes.
0: Sí, s'obre el taló.
8: Sí. Hi ha una paella molt gran, molt grossa. I al mig de la paella algú havia cuinat, hi havia un trosset de carn molt petit.
6: No, hi havia algú més a la paella o només el tros de carn?
8: Hi havia fet ceba...
6: És important per l'acudit, Ernest. Ha d'haver-hi arròs, també.
8: Hi havia arròs, clar.
3: I el trosset de carn al mig.
8: I el trosset de carn molt petit al mig.
0: Jo m'estic adormint, eh?
8: Llavors, algú va tancar el taló. No sé per què el tanquen. No sé per què, per aquestes
0: coses. Es tanca el taló, sí. I què passa, va?
8: Exacte. Com es diu el cantant?
0: El cantant?
8: John Lennon. Ai, no era aquest, era Paul McCartney. Paul McCartney. És vagar el Paul McCartney, llavors és un acudit com amb crítica social.
9: Ja és mala sort que la primera veu que escoltis cada matí sigui la nostra.
0: Li vaig dir, com me passarà prou a prop, quan... Un segon, Codina.
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
10: Rec 105 Barcelona. Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parclic.
12: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà al llit.
13: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
12: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
14: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
15: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
16: Compra el teu coche de ocasión a Volkswagen Mogauto Barcelona y Badalona.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
2: Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
21: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
2: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
22: REC 105.
23: Abans de res...
0: El primer de tot, dubi. A veure, les seleccions ja tenen el seu 11 de gala preparat. I la espanyola també, família. Ah, sí? Fixeu-vos, mira, amb el número 4 tenim... Jalapeño.
6: Jalapeño.
0: Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Les Gildes. I amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala.
6: Aquesta,
0: ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives, l'espanyola.
24: No hi ha aperitiu.
0: Exacte, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu. I queden 15 segons perquè el Cazorla faci el swinger.
24: Swinger, no, swinger.
23: Con l'espanyola soc un swinger hasta el final.
25: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Ferran, tu què penses d'aquest programa que l'escoltes des de fora quan sents aquestes tonteries? Ah, molt bé, no hi és, el Ferran.
6: Ah!
1: Bona opinió.
6: S'ha callat.
1: Molt criteri.
6: No, no, no, no.
0: M'acaba de dir, no em puc connectar. Perfecte. Doncs res, connectem més tard amb el Ferran Àndiga, que m'acaba de dir que no està disponible.
26: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
27: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina. Amb l'Ernest. Codina.

0: el teu show matiné de referència al matí de Codina, punxant un dels hits de l'últim any, Superestrella de l'Aitana.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Passant 2:03 del matí. Bon dia, Alan Lillo.
2: Hola, bon dia.
3: Hola, hola.
4: Què tal?
5: I una cançó.
4: Sí, senyor.
5: Que arribi quan arriba.
0: Doncs amb moltes ganes de sentir quins són els grans hits televisius del dia.
2: Doncs mira, comencem amb el Tour de França, perquè ahir va haver-hi nova etapa.
0: Sí.
2: Ja sabeu que estan passant per Catalunya. De fet, van passar
0: ja
2: per...
0: Ja està, ja han marxat, ja estan a França.
2: Ahir van passar per Osona,
0: sí, home,
2: per la teva terra.
0: Pell de gallina, ho vaig seguir en directe per Esport 3 i la veritat és que unes papallones, una il·lusió.
2: I es va donar una situació curiosa, i és que al seu pas per Vic hi havia un mosaic gegant al terra de la plaça, que era molt, molt...
0: Molt evident.
2: Sí, sí, es veia moltíssim, no? Sí. Amb el missatge de Free Catalonia, Catalunya lliure, que era impossible com d'obviar, no?
0: No, no. I a més ho estaven, estaven descrivint el paisatge,
3: tot el que
0: cada
3: veien.
0: Detall, etc.
2: Sí. Doncs tenim el moment de la retransmissió on es veu aquell missatge gegant, que a més hi ha al costat dues sardanes, bueno, una performance realment important, i el que diuen, en aquell moment, els presentadors de Ràdio Televisió Espanyola. Creieu que parlaran del Free Catalonia?
3: Home, no ho poden obviar, no?
6: Ai, ai, clar.
2: Escoltem-ho.
7: Mira, plaça de Vic. Jugamos en casa. La plaça major de Vic. Hombre, con la sardana. No podía faltar. Toda la gente está en la calle, porque esta plaza suele estar siempre muy llena, pero...
8: Se ha ido a ver el paso de la carrera.
7: Todos están ahí viendo el paso de la carrera. Una plaza muy bonita.
0: Muy bonita.
7: Aquí hay unos mercados... Sábados, los domingos, estos, muchos puestos de todo, de ropa, de fruta, que es muy, tiene mucho ambiente, y de comida, de quesos, de embutidos, de fuets y salchichón, que son muy típicos también aquí en esta zona.
0: Bueno, es van deixar molts productes que es venen animalons encara, es ven també roba de segona mà, vull dir, hi ha de tot, paelles, no? En canvi, el mosaic aquest que era de 9x9, de 9x9, el Pedro Delgado i el Carlos Andrés de Ràdio Televisió Espanyola van decidir no comentar-lo.
3: Carlos Andrés, que és de Barcelona, que sap perfectament el que està llegint.
2: Me'ls imagino pensant, hòstia, a veure si canvien ja la imatge, tu, que no sabem què més dir ja, que és molt evident.
3: Salchichón, mortadela, a veces se callona. O sigui,
0: a més, perdona, es posen nerviosos i les imprecisions són flagrants, com per exemple que el Mercat de Vic el diumenge no és, ja t'ho dic ara, jo soc d'allà, és dissabte i dimarts el Mercat de Vic.
2: Ostres!
0: Vull dir que com a mínim informa't una mica. Es veu que des de l'ANC ho han criticat, i han dit, creieu que la resta del món ho hauran vist o no?
6: Molt bé, doncs ara ja està.
0: Jo ho vaig mirar per Esport 3, que és on, ja que paguem els impostos de la Televisió de Catalunya...
3: I no pocs.
6: Tele de confiança.
2: Sí, senyor, sí, senyor. El que sí que va destacar Ràdio Televisió Espanyola va ser la victòria d'Espanya al Mundial. D'això sí, se'n van fer molt ressò i van enviar el reporter Albert Castillo als carrers de Barcelona.
6: Ah, és amic meu.
2: Sí?
6: Sí, l'Albert.
0: Doncs quasi el maten.
6: Ja, he vist un vídeo. Doncs no l'he vist, el vídeo.
2: Es va emocionar molt. Crec que el nano estava una mica excitat, també, com la gent.
9: En Barcelona, locura total, porque España ya está en cuartos. Han sido más de 800 las personas que han gritado aquí ese gol que nos da ese pase a cuartos. Y como veis, aquí...
10: Que se prepara Albert cuando pasemos de cuarto semis.
2: Ídolo Albert Castillo, ídolo.
0: Sí, ídolo, però preocupa't una mica per l'estat de salut del nano, que se'l mengen, vull dir, una mica més, i s'ofega, perquè li fan el clàssic bollo, que es diu, no? Que se li foten a sobre tots els aficionats de la selecció espanyola.
3: Si això fos Mèxic, farien allò que tal li agrada a l'Àlex i començaria a cantar la gent.
11: Quiere volar!
2: L'haguessin aixecat, no?
0: De què el coneixes, l'Albert Castillo?
6: De la uni, d'estudiar a Blanquerna. No amb mi, però sabeu que jo sóc amiga d'altres cursos, també, bueno, i de profes.
12: Bueno, perdona, i perquè veieu que la televisió és mentida, jo també conec l'Albert, i l'Albert no li agrada gens el futbol.
3: Pobre.
6: Ah, no?
12: No, però fa veure que està allà emocionat i...
2: No,
3: a nosaltres no ens agrada la secció de l'Alan, per exemple, i la fem veure que ens fa gràcia i l'anem rient.
0: Ens encanta la secció de l'Alan.
2: Gràcies,
6: Ernest. La cançó Boomer, que sempre fem.
0: Quina falta d'acompanyarisme, Sergi.
2: Ai, sí, Sergi.
3: No passa res, però jo també sé que el teu no us fa gràcia i vaig fer...
2: Doncs a mi sí que em fa gràcia el teu, Sergi.
6: Tu, que ara més suena, tampoc us agrada.
3: No, això és veritat que estem tots d'acord.
0: A més, perdona, hi ha un factor que hem de tenir en compte, que és la professionalitat. El periodista allà on l'envien, a cobrir la notícia.
2: Sí, senyor.
0: Bé, canviem de canal. El nano està viu, per la tranquil·litat de tothom. Està viu.
2: Li enviem una abraçada. I això li agradarà al Sergi, ja veuràs. Anem al canal internacional TLC Latinoamèrica, on hi ha un programa que es diu Tacaños Extremos.
0: Hòstia.
2: I no diríeu mai de què va.
0: Si pot apuntar el Sergi.
2: De gent que no es vol gastar els diners i fa coses increïbles.
3: M'interessa.
2: Per estalviar. En aquest cas, una dona li va demanar al seu marit que li fes una cosa terrible.
6: Ai, senyor.
4: Pretenden llevar a cabo su primera extracción molar con la ayuda de vídeos de internet. El dentista de Karen le hubiera cobrado $185 por la extracción, pero como ella ya tenía a mano muchos de los instrumentos, la intervención no le costará más de $10.
13: Sí, ya la tengo.
14: Solo se pasa un rato de dolor. Pero ahorrarme el dinero dura mucho más.
13: Mi mujer siempre será tacaña.
14: Aunque hoy ganara la lotería, no cambiaría.
13: Nunca me vuelvas a pedir algo así.
0: Wow. Pues mira, perdona, nunca me vuelvas a pedir algo así. Si això la setmana que ve torna a passar a xato. T'has casat amb una dona que té el puny tancat i ja està. Jo crec que es mereix una infecció.
3: Home, i tant.
0: Sincerament. No, perquè jo és que no he vist el document, no he vist el vídeo televisiu, però és que segurament serien capaços de lligar el típic fil de pescar aquí al queixal, saps? A la boleta metàl·lica que hi ha darrere el vehicle, el cotxe, vinga...
3: I arranca.
0: Olé,
3: tant de bo s'hagin equivocat de queixal.
2: Sí. Hòstia, si ja és desagradable amb un dentista professional...
3: Poques coses pago més a gust jo que un dentista que no em faci mal.
0: És veritat que la salut, la sanitat als Estats Units està molt fotuda, però jo no sé si per arribar a aquest extrem...
3: $185 no em semblava un preu excessiu.
0: Perdona, o sigui, és que diguem-ne que l'aprenentatge el fan mirant vídeos de YouTube. Que és la cosa...
6: És molt heavy.
0: Menys creïble i menys científica del món.
2: I els estris que diu, ja tenia alguns utensilios en casa, a saber quins són.
3: Clar, i per què els tenies?
0: Una clau anglesa. Bé, ho deixem aquí a l'Andillo. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Tinc un mal a la boca ara mateix, que és un escàndol.
15: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
1: A Rio, una merda.
0: I després hi sou
2: vosaltres.
0: Els que escolteu el Matina Codina.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
7: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
8: Sona bé.
9: 4,3 litres de consum al 100.
8: Sona Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
12: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
13: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
14: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
15: Matina Codina!

0: que les Hendrix es forrin des de la pel·lícula K-pop Demon Hunter, una cançó oscaritzada, com també la cançó realment extraordinària, i són ídols adolescents, aquestes noies. 9:02, bon dia, Marc Puga.
1: Hola.
0: Avui reculls una mica, jo diria, el fastigueig que porta molta gent amb la calor. Sí. Necessites desfogar-te. Sí. Què et passa? Perquè es veu que el tema és greu.
1: El tema és greu, i aquest és el meu espai de confiança. Porto dies agobiada, enfadada, no puc més, ni dins ni fora de casa, que és el més greu, i necessito parlar. I com aquest és el meu lloc segur, no?
2: Molt bé.
1: Posa'm Giruma.
2: Ai, Giruma, que bien. El pianista chino.
3: Qué pasada. I que no és chino, que és coreà.
2: No me gusta.
4: Pues lo mismo, si los ojos los tienen iguales.
3: Ja, és que ningú d'aquest programa.
1: Ai, no puc més.
2: Giruma.
4: Calleu, que és una cançó molt maca.
1: Ahir a la nit, mentre estava amb boles al llit de la meva habitació...
0: Que rico.
1: Perquè era impossible tenir més calor. El llit estava més calent, diguéssim, que jo quan vaig a un concert de Melendi. O sigui, el meu matalàs és com un forn.
0: Hòstia, vas calcinar, no, el matalàs.
1: Tinc un ventilador al sostre que només treu, no sé, com un vent calent. O sigui, no fa absolutament res aquell ventilador, i és nou, és
4: si
1: nou.
4: Lo tiene al revés puesto.
1: El noto calent, m'enfado, vaig dir, no està al revés. Vaig discutir amb el meu pare, em deia, però què te passa? I que estoy enfadada, era el seu cumple, pobret. I vam discutir allò fort, de dir, no... La vida no té sentit, no sé, jo penso que algú m'escolta, llamar-ho Dios, llamar-ho energia.
0: Ets de sang calenta.
1: I he pensat que avui faré una carta a la calor, perquè li vull dir unes coses.
2: Clar.
3: M'interessa, sí. M'interessa com a meteoròleg i tant.
1: Com a meteoròleg. Calor, hola. Que no estiu.
0: Amb aquesta base vols o no?
1: Calor, una de extrema de calor, posa música de calor.
0: Va, vinga.
1: Va, doncs, posa música.
2: Adiós, Giruma, falta calor.
1: Una mica de rumba per dir-te que t'ho diu. Que no t'odio, t'ho diu, s'ha ben dit. T'ho volia dir en nom meu i com a representant del col·lectiu que l'hivern t'està esperant. Estàs esperant que arribis i ara només fa que queixar-se de la teva presència. No em sembla normal la teva temperatura. Però ha fet tanta calor, no em fa feliç anar pel carrer amb sensació permanent de desmai i tampoc m'agrada estar al sofà enganxada, sense ganes de viure, i que el ventilador, com he comentat, no faci efecte.
0: Ara.
1: Em trobo en una situació, diguéssim, límit, extrema, extremadament desagradable. Mai havia tingut tantes ganes de perdre de vista a ningú, i avui sí, t'ho dic a tu, no et vull veure més.
0: Oh,
1: i ho confesso. Hoy quiero confesar
0: que estoy enamorada. Ens cola la Pantoja per activa i per passiva i per farifràstica.
2: Descarat.
1: Confesso que et trobo a faltar. Fred, tinc ganes de tornar-te a veure.
4: Home, va.
1: Sí, de retrobar-me en aquells moments íntims de manta i Netflix davant del foc.
2: Oh, ai, no.
1: Obrir la finestra i sentir aquell ventet fresquet.
2: Ai, tant.
1: Que em porta refredats i mals de cap. Però no em molesta, perquè me'ls dones tu, no? És com un ex tòxic.
2: Exacte.
1: Que vols tenir a la teva vida, tot i que saps que et fa mal, el vols allà, perquè el que tens és pitjor, no? Enyoro escoltar Nadales.
0: Ja hi som.
1: Sí. Oh. Feliz
3: Navidad.
4: Joder.
2: No.
1: Enyoro aquest moment de l'any. Saber que ets aquí al meu costat per abraçar-me i dir-me, Marc, tranquil, he vingut per quedar-me. Soc el Fred i estic al teu costat. Tinc unes ganes boges de tornar a portar outfits de tardor, aquells abrics llargs, elegants, les botes altes, que em fan una dona tan i tan interessant.
0: No, perdona, està refrescant la secció. Jo t'he dit que està refrescant.
2: Quina mandra, no? El fred, en aquest cas. No.
0: Mira, perdona, una petita cosa molt ràpida, que és que un avantatge de la calor és que tenim els espais ventilats i ens refredem menys, eh? Jo estic molt a favor de la calor en aquest aspecte.
2: Volen!
0: Segueix.
1: No, que em moro de ganes d'anar a l'autobús i no marejar-me per la pudor a suor que fan 9 de cada 10 passatgers que m'acompanyen, la majoria d'ells turistes que van al Parc Güell. Per la merda de calor, per tant, dir-te, Fred, que et trobo a faltar, que aquesta situació és insostenible, que estem només a 7 de juliol i aquesta onada va a més, per tant, Fred, torna, no t'ho he dit mai, però t'estimo.
0: Uau.
1: Sí, tinc ganes de celebrar el Nadal al teu costat, que no em tornis a deixar sola en cap moment de l'any, i per tant, dir-te que t'esperaré amb desig, suant, i amb més ganes que mai.
5: Que rico!
0: Bueno, doncs escolta'm, una secció terapèutica, la d'avui, no?
1: No, és que jo necessito treure... Sí, no, perquè jo estic, ja us dic, de mal humor. És un mal humor permanent.
6: No el conec, aquest Alfred, que diu que té un nòvio ara, que es diu Fred, que diu que el troba a faltar i que ara passarà amb ell el Nadal.
1: Correcte.
5: Mira, no t'ho explicarem.
4: No se lo explico yo. Lo que le pasa a la mare es que está en esos días tonto del mes y entonces...
1: A ver, que no tengo la regla cada día, señor.
4: Que se sofoca.
1: Qué pesado eres.
4: ¿Cuánto dura? Eso dura mucho.
1: Pues mira, no tengo la regla ahora mismo.
6: Me alegro que estiguis bé amb l'Alfred i que sigueu molt feliços a partir de la veritat.
4: No sé si la regla.
6: Et dic una cosa, tu mereixes, vull dir.
1: Mira, gràcies, carinyo.
0: Aquesta cançó es diu I'm Good Blue.
1: I'm Good, jo no estic good.
0: Passi el que passi, sigui quina sigui la temperatura, jo estic bé amb vosaltres.
1: Oh!

0: Llet Nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: La Llet Nostra és molt nostra, eh?
2: Sí, molt.
1: No sé fins a quin punt.
3: Massa i tot.
2: Rica, rica.
1: Fins al punt que patrocina la següent trucada al Roger, i si l'agafa Roger... Ah, no, espera, espera. Si voleu encarregar una trucada, envieu un correu electrònic desperta@rac105.cat. Fem trucades fins al 24 de juliol i tornem al 31 d'agost.
2: Moment.
1: Hola, Roger.
4: Sí.
1: Soc l'Ernest Codina, no sé si em coneixes. Truco des d'un programa de ràdio que es diu Matina Codina a RAC 105.
4: Sí, sí, ja ho sé.
1: Ah, molt bé. Doncs encantat de conèixer-te i per molts anys! Estàs de vacances, eh, punyetero?
2: Sí.
1: Roger. Estàs de vacances, Roger?
2: Està aquí, eh?
1: Roger, ets aquí, carinyo meu?
4: Sí.
1: Que se t'ha menjat la llengua al gat. Dic que estàs de vacances, eh? Bandarra, eh que sí?
4: Sí.
1: I
4: bueno, ara
1: aniré
4: a ping-pong.
1: A ping-pong.
2: Hola, molt bé. Guapes.
1: T'anava a dir, suposo que aprofitaràs per fer alguna de les teves activitats preferides, com és jugar a ping-pong, jocs de taula, per exemple, o els pokémons. De totes aquestes coses, quina és la que t'agrada més, Roger?
4: Bueno, entre ping-pong, jocs de taula i pokémon m'agraden tots.
1: Val. Hi ha algun joc de taula que tingui especialment enganxat actualment, o no?
4: Bueno, un que és molt divertit, que és Giro i Desafío.
1: Oh. Giro no, i Desafío. Giro i Desafío, es diu?
3: Té bona pinta.
5: No el conec. Pues te reviento.
1: Bueno.
6: Jo tinc una pregunta de ping-pong. Li puc fer una pregunta de ping-pong?
1: Endavant, sisplau.
6: Una pregunta, Roger. Per què l'esport es diu ping-pong si la pilota fa el mateix soroll a les dues bandes de la taula? Hauria de ser o ping-ping o pong-pong.
5: És una bona pregunta aquesta.
1: La mare està rient, s'està descollonant de fons.
6: És que el programa és per adults.
1: Perquè jo crec que el nano ha mirat la mare i ha dit què respon a aquesta merda de pregunta.
6: Ah, el nom tècnic
4: és tenis
6: taula. Clar, de fet, els professionals odien que es digui ping-pong, perquè és com...
1: Sergi, endavant amb les preguntes, perquè també és aficionat als pokémons com tu.
6: Com expert en ping-pong i en pokémons. Roger, quin és el teu pokémon inicial preferit de la primera generació? Charmander, Squirtle o Bulbasaur?
3: Que difícil.
6: Charmander, ets dels meus. Jo també m'agafava el Charmander.
1: Potser que estiguem trucant al Sergi Ferrer de 12 anys.
3: Sí, el Sergi s'entén amb aquest tipus de...
1: Abans salia algun problema que tindrà quan es vagi fent gran.
6: Sí, o bueno, el tema del lloguer, no podràs marxar de casa, per tant, a la teva mare, que la sentíem riure aquí de fons, vés-t'hi portant bé perquè estareu junts molts anys. I si vols guanyar diners quan siguis gran, no facis res relacionat amb la ràdio.
1: Vale. Bons consells.
6: Tot i que el ping-pong no sé jo si t'obrirà tampoc.
1: Escolta, Roger, per molts anys que ho celebri, suposo que aniràs a la piscina també, no?
4: Què?
1: Res, una abraçada. No, dic
3: només
1: sí.
3: Entén el Sergi.
6: Vols que li pregunti?
1: No, dic que aniràs a la piscina avui. Què faràs avui per celebrar, a part de jugar a ping-pong?
4: Bueno, quedaré amb uns amics.
1: Vale.
4: I anirem al cine.
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, un petó de part de tota la família, petons i abraçades que t'estimen moltíssim i que continuïs així de carinyós i servicial. Un petonet de part del Matina Codina. Bon estiu, carinyo, i per molts anys.
4: I una altra cosa més.
1: Endavant.
4: Felicitats per al programa.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
1: Que és mono.
6: Sí,
1: jo avui ja me'n vaig a dormir tranquil, tu. El Roger ens ha felicitat pel programa, això vol dir que ho cotem bé. Un petonet guapo, bon estiu, i recordem que aquesta és la trucada de Llet Nostra, amb la qual cosa el Roger i tota la família entren al sorteig que farem abans de marxar de vacances el dia 24, de 30 litres de llet amb totes les seves varietats i diversos packs de 4 potets de làctics com flams o iogurts.
6: Sí, senyor.
1: I també un doble quit esmorzar. Què és un doble quit esmorzar?
5: Ostres, el que em foto jo cada matí.
1: No,
5: m'encanta.
1: No, en aquest cas són dos recipients, dos bols de ceràmica i dues culleres també de ceràmica per esmorzar amb el Matina Codina i Llet Nostra. Què més vols, tu? Escolta'm, és que som generosos de l'hòstia.
0: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
7: Matina Codina.

0: El despertador no enganya. Hora de llevar-se.
1: Oh, no!
0: Fes-ho amb el Matina Codina a RAC 105.
2: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
5: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisure. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
8: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
9: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
10: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
9: Desbloqueja el Titan que portes dins.
11: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
12: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
13: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
14: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
15: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
16: I'm Olivia Rodrigo.
17: Però ens encanta que ho facis.
18: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Una cançó perfecta, sense fissures, amb les costures molt ben sorgidetes. És l'Olivia Rodrigo, amb el seu nou treball discogràfic, i la cançó d'avançament que es diu Drop Dead. Pa caerte muerta, tu, pa caerte muerta per aquesta calor. Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Segona onada de calor amb sí. 15 dies, 3 setmanes, que sí, jo crec sí. que ens està estenent la catifa vermella a tornar a sentir l'èxit de l'estiu per part de Mònica Osar, dedicat a l'onada de calor. Es diu... Em sua l'aixella. Silenci, sisplau. Em sua...

0: A veure si després d'escoltar aquest hit comença a ploure ja d'una punyetera vegada. Mònica Osar, de moment, quin és el pronòstic d'aquesta una calor que t'arriba a sobre?
1: Doncs mira, de moment avui paciència, molta calor, temperatures que pujaran més que ahir, fins i tot valors que poden superar els 41 graus en fons del Pla de Lleida, Ribera d'Ebre, i avisos per calor intensa pràcticament tot el país, amb el perill més alt a la Noguera, al Segrià, al Pla d'Urgell, a les Garrigues i també la Ribera d'Ebre. Matí de sol i tarda com a molt amb algun ruixat en punts del Pirineu i vent del sud, que bufaran força, més reforçat a la tarda a Ponent i també a l'Ebre. Demà puja més la temperatura i es manté
0: més,
1: de cara a dijous, i aquesta propera nit i matinada costarà encara més dormir perquè pugen més els termòmetres.
0: Doncs no dormim directament, anem de festa, hòstia.
1: Avisos que calor nocturna en punts del Pla de Lleida i costa i prelitoral de Barcelona. I ara mateix entre 27 i 30 graus ja a Barcelona, 32 a Portbou i a Tàrrega, 29 a Cabrils, 27 a Tarragona i 25 a Lleida i a Girona.
0: Gràcies, Mònica Osart, estrella del pop. No em puc treure del cap el hit Em sua la xella.
2: Ole.
0: I tant que em sua.
3: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment... Amiga.

0: Music Sounds Better With You. Suposo que recordeu Stardust i el clàssic Music Sounds Better With You. És la base que ha utilitzat David Guetta per versionar un altre clàssic, en aquest cas Just The Way You Are, de Milky.
1: Sempre fa el mateix aquest tio, perdona.
0: Bueno, fa cançons originals pròpies. Ara n'ha fet una al costat de Hugel, que es diu Shine, que és espectacular, també. És que no para de produir i de triomfar. David Guetta, una versió, una cançó original, va combinar tot el plegat.
1: Sí, bueno, però vull dir, al final agafa una cançó que ja va funcionar i fer la teva, no té cap mena de talent.
0: No, però que és un tio que ja pot fer, diguem-ne, a la seva edat i amb tot el currículum que té, desacomplexadament el que vulgui. Sergi Ferrer, bon dia.
2: Bon dia.
3: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Moment de celebrar una efemèride. Em sembla que fa 9 anys d'això que explicaràs ara, no?
2: Sí, més que celebrar, jo diria...

0: commemorar, perquè no sé si és motiu de celebració. Això va passar a Corunya el 2017, val? Llavors jo necessito que m'ajudeu a valorar, perquè jo a vegades no sé mai on és la línia de l'humor, no? Els famosos límits de l'humor. Jo us posaré la situació, us aniré desenvolupant la notícia i m'heu d'ajudar a discernir si el moment concret fa gràcia o no fa gràcia.
1: Val?
0: Val? Llavors, ens hem de situar i tenim a un motorista a gran velocitat.
2: Bueno, de moment, de moment no ha arrencat la moto.
0: Ara sí que ha arrencat.
3: Està una Kawasaki, me parece, por el ruido.
0: Sí, la segunda que sacaron. I el tio va molt ràpid, posant en perill a tothom perquè està anant més ràpid del que està permès. Això a priori no fa gràcia.
1: No
0: fa gràcia. La policia se n'adona, la de Corunya, i li donen l'alto. I el tio decideix continuar la marxa i no obeir les ordres dels agents.
1: Com ho diria el policia gallec?
0: Altiño!
4: Ah, muy bien!
0: Es que anava a dir alto abans de sentir-lo de gallec. Pare la moto.
3: Pare el carall.
0: Vale. Sí, vale. Això a priori no fer cas a la gent de l'autoritat no fa gràcia.
3: No està fent gràcia.
0: La persecució dura una estona i el tio acaba caient de la moto. Els policies arriben allà, l'intercepten i se n'adonen que el tio estava borratxo. Això, ja us ho dic jo, no fa gràcia. Conduir borratxo no és una cosa que s'hagi de fer mai.
4: No, gens.
0: Llavors el tio es posa violent i que si voy a ir a por vosotros y que tú a mí no me mandas.
1: Ah, sí?
0: Contra la policia. Això tampoc és divertit. Llavors arriba un moment que la policia sospita, no?, que està borratxo i li diu: va usted a pasar un control de alcoholemia. I llavors li diu:
2: ponga las manos en el bolsillo.
0: Li diu: sople aquí. Llavors el motorista s'abaixa els pantalons i ensenyant la xorra li diu al policia: no, va a soplar usted aquí.
1: Joder!
0: Això no sé si és divertit.
1: Això sí, per mi sí, eh?
0: Això a mi també em fa gràcia.
4: Però
0: llavors arriba un moment que el policia li diu: usted va a tener que soplar porque si no se lo tendrá que usted que explicar al juez. I llavors el tio respon, digueu-me a vosaltres, eh? I diu: por mí como si viene el juez y sopla también aquí.
1: ¡Ole!
4: ¿En serio?
0: Llavors,
1: ole.
0: Aquesta part...
2: En aquesta fase de la borratxera no he arribat mai, jo.
4: No.
2: A la d'enfrontar-te a l'autoritat traient-te el rabo i bufi vostè aquí.
4: És heavy.
0: Un cop saps que et multaran o que ja l'has liat, no? Sí. Què més dona?
1: Jo he estat a un Jagger d'això.
4: Ho sabem.
1: Ens consta.
0: Sí, és el Jagger que et vam dir nosaltres que no t'havies de prendre. En qualsevol cas, 9 mesos de presó, 15 anys sense poder conduir.
1: Joder.
0: Sobretot per la part de conduir ebri.
2: Només n'hi falten 6.
0: És a dir, si fas això sense anar borratxo, igual són menys mesos. Si ho heu de fer, que sigui sense haver begut abans.
2: A mi m'agradaria que ens truqués un mosso d'esquadra retirat perquè ens doni una exclusiva. Altres coses estranyes que han viscut en controls de polèmia, perquè realment n'hi ha per llogar-hi cadires. I jo he vist algunes patrulles de Mossos escoltant RAC 105 a vegades, que estan aturats. Segurament n'hi ha algun que ens està escoltant ara. Sí. Si... vol trucar o ens vol enviar una comunicació, 608-7171-41, 608-7171-41, evidentment no destaparem la identitat del mosso d'esquadra, però que ens expliqui alguna anècdota, si us plau.
4: Un jutge.
5: Sí. Recorda aquell acudit, no?, que diu: a veure, diu el carnet...
2: Espera, un segon.
6: L'hem parlat abans, és el que m'has dit abans.
5: Diu: a veure, diu el carnet de conduir, i diu: no fotis que me l'han tornat a perdre.
6: Com? El policia li diu: el carnet de conduir, no? L'altre què li diu? Què li diu, Lluís?
5: Diu: no fotis que me l'heu tornat a perdre.
0: Ah, perquè ja li havien retirat.
5: Ja me l'havien demanat abans.
0: No? Això per què no ho fas a la teva secció?
4: Sort que té un amic que li riu bé, si no.
5: Sí, efectivament.
2: Sergi, gràcies i per molts anys d'històries d'aquestes, per anar farcint els programes matinals.
0: Gràcies.
7: Sí, parlem de 205 cavalls de potència.
8: Sona bé.
7: 4,3 litres de consum al 100.
8: Sona Qashqai Power.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno un Nissan.
7: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power, l'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: L'estat de forma extraordinària que té la Shakira, com es mou a la seva edat, eh? Mare meva, tu, tremenda. I quina cançó que ha aconseguit novament col·locar el número 1 de les més reproduïdes a talla mundial. I és que és la cançó del Mundial, Shakira and Burna Boy, Dai Dai. Parlant del Mundial, Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu? Otra vez,
2: la canción. Ja era que estigués al Pedrol.
1: Home, Toni, m'havies trobat a faltar o què?
2: Home, és que no sé on coi eres, però...
0: Això, per què ahir no vas venir? On estaves?
3: Què passa?
1: Bueno, perquè tinguis acumulats i me'n vaig agafar un de festa, que vols dir...
3: Acumular els huevos.
1: No tenim dret a agafar-nos festa?
4: No, no, clar que no.
2: Molt ben tirat.
4: Està en ple Mundial. El Mundial és cada 4 anys.
1: Ah, és...
0: On està el compromís amb l'actualitat?
4: No, res.
3: Con España, que jugava ayer.
4: I a sobre es pel.
1: Bueno, escolta, vinc a parlar de...
4: Sí, però ja ho hem comentat tot nosaltres.
0: No, va, aviam. És veritat que mica en mica va avançant el Mundial i ja ens trobem a l'eliminatòria de quarta de final. Espanya s'hi ha classificat. Ara jugarà contra Bèlgica. Què tal la selecció de Bèlgica? Són bons, aquesta gent, o no?
1: Doncs mira, havien fet un Mundial bastant secot, diguéssim, bastant gris, però avui han golejat 4-1 als Estats Units.
0: Bravo.
1: Que és una victòria que després comentarem, o si vols ara, la comentem, perquè té certa gràcia, i és que, com bé sabeu, Donald Trump havia intentat, o havia fet una cacicada, que és parlar directament amb Florentino Pérez, imagina't. No, ja tinc al cap Florentino Pérez.
4: Infantino. Ha sigut parlar de corrupció arbitral?
1: Exacte. Hòstia, de debò, com funciona el cap.
3: Bueno.
1: I llavors hi havia un jugador expulsat en vermella directa que s'havia de perdre el partit d'avui contra Bèlgica aquesta matinada. Era el màxim golejador dels Estats Units i amb només una trucada Donald Trump havia aconseguit que aquest jugador jugués aquesta matinada. Ha jugat 90 minuts, però no li ha servit de res a la selecció nord-americana perquè Bèlgica li ha cascat 4 gols.
4: Tontos!
5: Bueno, no passa res, un altre any serà...
4: Ara què fareu? Bombardejareu Bèlgica?
5: No, igual et bombardejo el teu cap ple de canes.
4: No teniu bombes suficients.
0: És capaç de qualsevol cosa.
1: Sí,
0: Donald Trump.
5: Thank you.
1: També t'he de dir que Espanya... pel meu gust parteix com a favorita en aquest partit contra
2: Bèlgica.
1: Claro que
2: sí, ahí está, muy bien, buena opinión.
3: La fúria, se ha tenido el pelo para ser como el color de España.
1: Exacte. Escolta, 1-0 hi va guanyar Portugal. Portugal, mira, Portugal, hòstia, Agustí.
0: Torna a casa teva.
6: És portada d'esport, Portugal.
3: Ho has dit en portuguès.
0: Si hagués marcat un gol Portugal, hauria estat molt bé.
4: No, però la portada d'un diari d'avui, no és conya, era la cara del Merino aquest que va marcar i posava Portugal. O sigui, que tu sense voler-ho ets tonto com el periodista esportiu.
1: No, o brillant com aquests periodistes que els hi paguen per fer semàntics. Escolta'm una cosa, va. Gol de Miquel Merino al minut 91. Aquest resultat suposa la deuda Cristiano Ronaldo.
0: El bicho.
2: Tranquilo,
1: dels Mundials.
3: Sí. Madre.
1: Després de 6 participacions. I com que Cristiano, ja sabeu, nois, que no té àvia, ahir el davanter no va deixar escapar l'ocasió de treure pit, malgrat la derrota, i assegurar que els seus èxits en Portugal són el millor que li ha passat al país.
7: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Sí, la vida sigue. Portugal no hauria guanyat un títol sense ell, és el que ve a dir Cristiano Ronaldo, i diu que l'Eurocopa té el mateix pes que el Mundial. Això no és veritat, un títol és continental i l'altre és mundial, no?
1: Clarament, sí.
2: A mi me sabe mal por
0: Eduardo Aguirre. És de persona que és curteta, què dius, Josep?
2: A mi me sabe mal por Eduardo Aguirre, ¿no? Que es un buen compañero.
1: Son novios.
2: Es la pareja, ¿no? De... Hòstia, no, entonces, estava tocado, ¿no? Estava tocado.
0: Si voleu, tinc la reacció d'Eduardo Aguirre, que semblava més trist per l'eliminació de Portugal i la deuda de Cristiano Ronaldo que no pas per la victòria de la selecció espanyola.
8: Me duele mucho ver cómo Cristiano Ronaldo se elimina, que es amigo mío. Me duele y a la vez estoy súper orgulloso de ser amigo de Cristiano, bueno, de seguir aprendiendo de Cristiano y del legado que está dejando. Es una leyenda
0: una leyenda.
8: Y aunque hable mucho, lo que está haciendo y lo que ha hecho con 41 años, estar donde está, es inmortal y va a ser inmortal siempre. Entonces no hay que buscar una guerra absurda. Pues estoy fastidiado porque uno de mis mejores amigos, que es Cristiano, está fuera del Mundial y va a jugar, y ha jugado ya su último Mundial. Y los que rajan tanto, pues a ver si con 41 años están donde están y tienen la disciplina que sigue teniendo él 24/7, 365 días del año.
0: Es posa nerviós i tot. Sí. Jo et dic una cosa, jo tinc un any menys que Cristiano Ronaldo, tinc 40, i crec que jo duraria 30 segons sobre el tren de joc. El primer sprint m'han de canviar.
6: Doncs jo en tinc 42, responent a Aguirre.
0: Flipat, l'altre.
6: I no hagués fet gaire menys que Cristiano Ronaldo ahir contra Espanya.
1: Sí, era de bon rotllo.
4: Jo el que crec és que té mèrit que l'Edu Aguirre pugui pronunciar també el discurs amb la llengua ficada al cul de Cristiano Ronaldo.
3: Ai, mi madre!
1: Alan, tu quants minuts creus que aguantaries en un camp de futbol? No és conya, eh?
6: No.
0: 5 o 10, màxim.
6: Pocs.
1: Jo crec que 10 són molt.
6: Aguantaria pocs, però vull dir, realment... Estic fent broma, però vull dir, tu veus Cristiano Ronaldo ahir i l'únic que fa és tocar una pilota.
1: Ahir no va fer massa.
0: Va fer un parell de rematades.
4: Jo de porter t'aguanto els 90.
0: Jo també, per això era porter jo. Escolta'm, alguna cosa més sobre l'Espanya-Portugal d'ahir?
1: No, que vale. Això, que victòria d'Espanya i que divendres a les 9 del vespre vale. Espanya-Bèlgica.
3: Otra vez diciendo no y luego añadiendo información. Joder, si dices no es no.
4: Es que no tenia idea.
1: Bé, per ser Luis Enrique, és igual, ja en parlarem un altre
0: dia. Mentrestant, l'afició d'Uruguai encara continua empipadíssima amb l'eliminació del seu país, que ho vagin superant ja.
1: Sí, allà és una de les aficions més calentes i més crítiques de tot el món. Hem trobat l'aficionat més emprenyat de tots de l'Uruguai, el que ha fet la rajada més profunda, més sentida després de l'eliminació del seu país. Aquest aficionat ha buidat el pub en un mitjà uruguaià.
9: Nosotros mismos pasamos vergüenza ante el mundo por culpa de la Asociación Uruguaya de Fútbol y por lo que es este país. Voy a cumplir 70 años.
0: Vale.
9: Si me preguntas cuándo vi jugar bien la selección uruguaya, nunca. Nunca, esto no es nuevo, hermano. La gente se nos ríe por el mundo. Dicen, ustedes fueron campeones del mundo en la época de los dinosaurios. Y tienen razón.
0: Bueno, doncs, escolta'm, a reconstruir.
1: Sí.
0: No? Jo hi pensava en Itàlia. Ahir estava en el partit i dic...
6: Ai, sí, claro.
0: I dic, hòstia, no hi ha Itàlia.
1: No hi ha Itàlia.
0: Aquesta gent han d'estar molt tristos, eh?
10: Sí, sí. Una pizza en Itàlia.
1: Perquè és el tercer mundial, si no vaig errat, d'Itàlia, que no pot jugar al mundial, tercera edició consecutiva de la Copa del Món. I ja està, per cert, que se'ls van calçar Bòsnia i Herzegovina a Itàlia.
0: Mora.
1: A la repesca.
6: Jo sé que me los calzarían, los italianos. I soy español, fíjate.
0: Mira, acabem la secció d'esports d'avui dimarts explicant que hi ha hagut un aficionat anglès que ha desaparegut camí del Mundial i atenció perquè l'han trobat en un bar de Barcelona.
1: Sí. La història m'ha cridat bastant l'atenció. L'home havia viatjat als Estats Units per seguir la selecció anglesa, però va desaparèixer durant el trajecte cap a Boston.
4: Has de fer molta volta, eh?
1: Has de fer molta volta, correcte. On ha molt begut. La família va denunciar-ne la desaparició i la policia va activar la recerca. Hores després el van localitzar a Sai Estalvi en un bar de Barcelona on havia acabat després de confondre's durant una escala i agafar el vol que no tocava.
0: Sí, però i que estàs al bar fotent una sangrieta, no?
1: Sí. Pensant-se que era Boston i no, devia ser...
0: Recordo una notícia que vam explicar aquí al Matí de Codina, que un tio es va emborratxar a Londres i es va despertar a Eivissa.
1: Increïble.
4: Que guapo.
0: Sí.
6: Ser un bar de Barcelona difícilment seria el bar clàssic, no? Perquè ara està regentat per...
1: Sí.
6: Bueno, per tot tipus de xinesos.
4: No és veritat.
0: Tot ara... tipus de xinesos, sí.
6: Els bars han mort. Oh, vull dir, al final... deixem entrar a tothom.
4: Si està tot ple de guiris.
0: Un minut de silenci.
1: Sí.
0: Pedrol, moltes gràcies.
1: Escolta, ens veiem dissabte a Esparreguera, Festa Major, eh?
6: Ostres!
1: Qui vulgui que vingui.
0: És molt fort.
4: Perquè no vens ja més tota la setmana, o què?
1: Sí, igual, un dia sí, però anem escalfant.
0: Està bé que anem anunciant que jo dissabte punxo al poble de l'Albert Pedrol.
1: Sí.
0: Serà a les 3 de la matinada, després de grans grups
1: del cartell. Dels Papes and the Popos, els mítics d'Esparreguera.
6: Tens alguna amiga, Albert? Perquè el...
1: Sí, Alan, sí.
6: No, per mi no.
0: Per mi.
4: Per veure si pinxa de
1: gràcia. Alan, tio.
6: No, que jo vaig a una casa rural. Aquest
4: ha sonat fatal, Alan.
6: Dic per l'Ernest.
0: Home, jo vaig a un sopar que ha organitzat l'Albert Pedrol, el qual no sé si sóc benvingut o no.
1: Ets superbenvingut, sí. De fet, tots s'estan esperant ja, Ernest.
0: El que passa que no sé com... És a dir, tinc un problema del transport.
1: Ah.
0: Perquè no sé com... No vull venir amb el meu cotxe.
1: Ah.
0: No, perquè tothom sap que la Festa Major d'Esparreguera... Ja...
4: Doncs agafa't un hotel a Esparreguera, home, que és molt maco, això.
0: Hi ha un bon hotel a Esparreguera?
1: Sí.
0: Doncs vinga.
1: Sí.
0: No.
1: No, és que jo tampoc tinc casa a Esparreguera, vull dir...
4: Els teus pares, no?
1: Els meus pares i el meu germà, hem d'anar rotant les cases perquè jo ara mateix no tinc domicili a Esparreguera.
0: Prefereixo pagar 200 euros que la vergonya aquella de despertar-te a casa aliena.
1: Amb un fotó, d'aquells.
10: Tus pares són pelirrojos, també?
1: No.
11: Matina Codina, un programa... de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona.
13: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
14: Troba el teu lloc amb Parklink.
15: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
16: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
17: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
18: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
19: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
20: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
23: Ja som 100.000.
24: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
25: Instagram.
24: TikTok.
25: Facebook.
24: X.
25: YouTube.
24: I la nostra web.
25: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
24: I tu? Què esperes?
25: Som a tot arreu.
24: 100.000. I pujant.

Una dona empoderada, valenta, quina força que té la Pink des de Pennsylvania recuperant la seva òpera prima, que és aquest Show What. 6 minuts i les 10 del matí. Arribarem a les 10 lamentant una fractura en un grup de música, sí, que s'ha fet famós últimament, que és Nueva Línia. Jo que...

0: Escolta,
1: se separen.
0: Se separen.
2: No, anava a dir, espero que els hi vagi bé tota la vida.
1: M'encanten. Quina altra cançó et saps de
3: Noel? La de...
2: Los besos, no. Los
0: és aquesta,
2: besos
0: i el
2: amor.
0: No, i perdona, perdona, darrerament s'han fet molt famoses amb la col·laboració, amb l'èxit de l'estiu de Quevedo, perquè tots dos són de, si tant Nueva Línia com Quevedo són de les Illes Canàries, i han fet aquesta col·laboració. Molt loco amb aquesta cançó, eh?
2: Boníssima.
0: Però molt loco amb aquesta cançó.
1: Doncs deixeu d'emocionar-vos, perquè... No.
0: Mira-les.
1: Epa, dilo.
0: Però què ha passat aquí, Marpú?
1: Hi ha una crisi, hi ha una crisi, com a totes les relacions de parella, d'amics, de feina, doncs hi ha una crisi i... Hi ha diferències, diguéssim, sobre la manera d'entendre i gestionar la imatge del projecte. El grup no s'ha acabat d'entendre, hi ha discrepàncies. I què ha passat?
2: Què ha passat?
1: Que s'han separat.
2: No!
1: Com a quan algú no està bé, se separa.
0: Això és un tema de calés, ja t'ho dic ara.
1: És un tema de calés. No sabem quin tema és, però no patiu, que Nueva Línia continuarà activa. No vol dir que sigui el final del
0: ara,
1: grup.
0: Ara les Nueva Línia prenen una Nueva Línia. No?
1: Sí, prenen una Nueva Línia ironia, perquè han agafat... No, o sigui, el grup el que ha anunciat és que tindran una nova vocalista i nous membres, clar, i la resta de components...
0: Ara, però és que si canten bé ja no té gràcia.
2: Clar, ara que agafen a la Leire, també. Venga, es que tócate los huevos.
1: La resta de components d'orquestra asseguren que mantenen el compromís amb el projecte i que volen preparar una nova etapa amb canvis en totes aquestes veus principals, amb l'objectiu de conservar l'essència d'elles, que és aquest espectacle, aquest show, no? Tot aquest toc més...
4: Un besito de nada más. Quiero que me des un beso.
2: Però, per jo entendre-ho, les noies que cantaven, que són les que s'han fet virals, que feien aquella coreo mentre cantaven, la de les ulleres i tal...
1: Bye, bye, baby, digues-hi. Bye, bye.
0: Totes pleguen.
1: Les vocalistes, sí. No, és que no sé quantes són de vocalistes.
0: Saps que són com les Macedònia, que me les anaven canviant cada...
1: Correcte! El mateix.
3: No. Sempre que hi ha un grup que funciona i comença a tocar Panoja, sempre tenim problemes.
2: Sí. Què ens passarà a nosaltres si mai toquem Panoja? O sigui, estarem 30 anys.
0: És que per mi també...
1: No s'han revelat tots els detalls. Sí. O sigui, no sabem exactament qui serà... Qui,
0: doncs què sabem?
1: Però sabem que canvien vocalistes i hi ha moviments perquè tenen un malentès. Llavors que el grup se separa, però que no desapareix.
5: Claro, las élites, Bill Gates ha metido algo para que se separen.
0: No, no, a veure, jo tinc una teoria que és que aquí... Hi ha les noies de Nueva Línia que volien continuar sent una orquestra humil que anava pels pobles d'Espanya.
1: Sí.
0: Val? I hi ha les noies de Nueva Línia que deuen dir, tu, ara estem començant a tocar calé, hem col·laborat amb Quevedo, a veure si intentem fer temes una mica més en sèrio, ben produïts i tal, i clar, llavors Nueva Línia deixa de ser Nueva Línia, perquè ja estàs fent una altra cosa, no sé,
2: Sí, senyor.
0: Digues.
2: Jo tinc una altra teoria, perdoneu, que és aquestes que s'han fet virals, que són les que han sortit a TikTok a tot arreu i han col·laborat amb Quevedo, han agafat a la resta de l'orquestra i els he dit, volem quintuplicar el nostre caché.
3: Ostres!
2: Els altres els han dit, no pot ser, no podeu cobrar més que la resta, i han dit, ah, no,
1: ja pot ser,
2: no puc cobrar més que la resta, i se n'han anat i han fet el seu propi grup.
1: És important que sapigueu, perquè igual hi ha algun oient que les va a veure, que pel que fa als concerts, l'orquestra ha indicat que poden haver canvis a l'agenda. Ah. Per tant, si algú tenia intenció de veure la Nueva Línia, estigueu pendents de xarxes socials, que suposo que allà publicaran tots els canvis.
0: No tenia un pla previst amb més il·lusió que anar a veure Nueva Línia.
1: Sí. No, tu no, jo tampoc.
2: I ara que tot l'estiu en l'aire.
0: Tot l'estiu en l'aire.
4: Bueno, yo las puedo fichar si quieren para mis futuros temazos que yo ahora estoy animando a...
0: Doncs no és mala idea, Kiko. No és mala idea.
4: Sí. Aparte me las pincho.
2: La recuerdo, ¿no? ¿Qué dius? Que deuen ser... Oi, per favor.
0: Quina manera d'arribar a les 10. Marc Uga, moltes gràcies.
1: No, a tu. Mira, entre 19 i 24 anys.
2: Retira-ho.
4: Pues mira, ya está.
2: Retira-ho.
4: Es legal.
2: Retira-ho.
4: Aunque yo estoy muy...
1: Es legal.

0: Vale.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
8: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.com.

0: tros de número 1 de l'òrbita pop per engegar nova hora, l'última, l'hora tronera. Marc Puga, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Aquesta és l'hora dels que van tard.
1: Sí,
0: dels,
1: correcte.
0: O com a mínim dels que ens escolten tard.
1: Tard, exacte. Aquests ens agraden.
0: Sí. I per posar-nos en context, en òrbita, per recuperar les commemoracions i efemèries del dia, la repassem ara amb la Marc Puga.
1: Vinga!
0: 7 de julio, San Fermín. Avui no sé què t'ha semblat això de fer el seguiment en directe a les 8 del matí d'aquest primer encierro del San Fermín 2025.
1: Mira, m'ha encantat. He fet un story i tot al meu Instagram perquè hem vist l'encierro en una pantalla gran, que és la que tenim aquí a l'estudi, i jo a casa sempre ens hem despertat per veure l'encierro junts, ens posem el mocador, ens estem amb el diari per cantar...
0: Perquè el teu pare és navarrès.
1: El meu pare és de Navarra. Tinc família a Navarra i, per tant, són unes festes que ens agraden molt a casa. Per tant, ha sigut molt bonic i molt xulo viure-ho aquí des de la ràdio.
0: Doncs que sàpigues que demà a les 8 del matí tornarem a fer-ho en directe aquí al Matina Codina. Alguna cosa especial a comentar dels San Fermines?
1: Doncs mira, que els San Fermines van néixer un 7 de juliol, evidentment, del 1591. O sigui, va ser molt enrere quan se celebrava el primer encierro. Per tant, una festa que
0: històrica, llegendària. I dels braus, passem al tenis.
1: Vinga, el 1985 Boris Becker es convertia en el jugador de tennis més jove en guanyar Wimbledon en 17 anys i 7 mesos només.
0: Un tennista en blanc i negre ja,
1: I era l'any 2000 quan sortia a la venda Final Fantasy, la tercera saga més venuda. Un llançament amb 1,96 milions de còpies.
0: Un videojoc de ficció al qual jo vaig estar fermament enganxat en el seu moment.
1: El 2007 se celebra a Lisboa per votar les 7 meravelles del món. Per això hem posat estrelles, perquè diu com amb meravelles. Avui el Sergi Ferrer ha fet les 7 meravelles de Catalunya i ha sigut una meravella.
0: I ara que estem sotmesos a la segona onada de calor de l'estiu, parlem d'un rècord de temperatura que es va viure als Estats Units. Més calor,
1: calor.
0: O sigui, jo crec que n'hi ha per desmaiar-se, no?, amb els graus que ens diràs ara.
1: Concretament va ser a Las Vegas i s'arribava al rècord de temperatura mai registrada amb 49 graus. Mare de Déu,
0: mira,
1: senyor.
0: Escolta, n'hi ha que estan pitjor que nosaltres.
1: Vinga, i Michael Douglas, un 7 de juliol, anunciava que es retirava del món de l'actuació. Ja fa uns anys que no el veiem a la pantalla. I també celebrem avui amb una cançó que no és molt adequada, no?
0: Té unes quantes línies vermelles, aquesta cançó del Colacao, del passat.
2: De l'Àfrica tropical.
1: I l'escoltem perquè avui és el Dia Mundial del Cacau. Per tant, avui mengeu xocolata,
0: sí.
1: No ho podeu permetre.
0: Avui tenim l'excusa. Aquesta tarda passaré pel Turris i m'agafaré un croissant de xocolata, i no em sentiré malament perquè és el Dia Mundial del Cacau.
1: Avui està justificat.
0: 10 i 7, quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs avui l'actor Ringo Starr fa 86 anys, també Ashton Irwin, bateria de 5 Seconds of Summer, en fa 32, l'actriu Georgia Fox, en fa 58, de CSI Las Vegas, i ara aturem el món perquè escoltarem el Víctor Manuel, que fa 79. La mañana fría llegó, Carlos III,
0: con aire insigne se quitó el sombrero. Mírala, la puerta de Alcalá, ¿eh?
3: La puerta de Alcalá.
0: ¡Ole! Marc Puga, moltes gràcies, carinyo.
1: A tu, sempre.
0: 10 i 7 del 7 del 7. El dia 7, que és un dia de bona sort, ja veuràs que sí.
1: I tant.

0: Ni la Shakira ni la Rosalía van liderar, van començar les cançons de Speed, eh? Abans hi havia la Kelly Clarkson, que ja va dir que aquesta un ex seu, Since You've Been Gone. Since You've Been Gone.
1: Que bona.
0: És una francotiradora russa perquè mai falla la Kelly Clarkson. Diguem si agafa el telèfon l'Alan.
2: Hola.
0: Hola, Alan, què
2: Hola,
0: tal?
2: Alan.
0: Bon dia, com anem?
2: Hola.
0: Mira, em dic Ernest Codina, et truco en directe des de la ràdio, des de RAC 105 al matí, a Codina, no sé si ens coneixes, guapo.
2: Sí, tant.
0: Ah, molt bé, doncs quina gràcia que ens escoltis. Fas 17 anys?
2: Sí, sí.
0: Sí? Fas 17 anys?
2: Sí.
0: Per molts anys, home.
1: Per molts anys, bonic.
0: Escolta, de part de la família d'Hostalric, la iaia Quimeta, el tiet Pere, l'Arnau, la Cristina, el Josep, et cauen bé els de casa? Sí, eh?
2: Home, clar, a veure.
0: Home.
2: Sí, sí.
0: La família mai falla, sempre els tens al costat. I com heu celebrat l'aniversari? T'han fet algun regal xulo o no, tio?
2: Sí, un portàtil, imagina't.
0: Hòstia, nano, no s'hi posen per poc, eh?
2: Sí, sí.
0: Carai, jo crec que t'ho deus mereixer. Entre altres coses, perquè m'ha dit que ets molt bon nano. Per exemple, fas tasques de voluntari tant a Hostalric com a Sant Pere de Vilamajor. En què consisteixen aquestes tasques de voluntari, Alan?
2: Doncs, bueno, fer voluntari per les festes majors... i les festes medievals d'aquí d'Hostalric.
1: Ah, molt bé. Jo vaig molt a la medieval de Sant Pere de Vilamajor. També hi col·labores?
2: Ah, sí, sí.
1: Ah, jo vaig cada any perquè jo tinc família allà. Sí.
2: Ah.
1: Veus? Ja et buscaré.
0: Sí, sí, sí. Escolta, des d'aquí un reconeixement ens traiem el barret amb la tasca que fan voluntaris i també totes les entitats que fan créixer els pobles i els donen tanta, tantíssima vida. Escolta, tinc una pregunta sobre Hostalric perquè... fa poc aquí al matí a Codina ens vam fer ressò d'aquesta plaga de mosques que vau tenir en uns plàstics contaminats. Han marxat les mosques o encara teniu mosques a Hostalric, Alan?
2: Ja han marxat quasi totes, però encara n'hi ha alguna, encara n'hi ha.
0: Mira, t'he de fer una confessió. Aquest cap de setmana anava per la P7, vaig passar per la zona d'Hostalric, tenia la finestra baixada i la vaig pujar.
1: Perquè vas dir, compte.
0: No, vaig pensar
1: que
0: no m'entri cap mosca d'Hostalric, eh? Perquè són molt malparides.
2: No, però ja han marxat totes, quasi totes.
0: Escolta, que vagi molt bé l'estiu, que ara has acabat primer de batxillerat, eh? I a veure si quan acabis pots complir amb els teus objectius de ser mestre, perquè és el que tens molt bon tracte amb la canalla, i la teva família et desitja que passis un gran dia i que aquests 17 anyets estiguin plens de sorpreses i que t'estimen molt.
2: Moltes gràcies.
0: Has vist? Tu també els estimes, eh? Hem quedat que sí, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs va, a passar-ho bé, guapo. Adéu, Alan. Adéu.
1: Fins aviat, guapo.
0: I a la resta de matineros, si voleu encarregar una trucada, ja sabeu que teniu un correu electrònic disponible 24/7, que és desperta@rac105.cat. I ara seguim amb la millor música del matí.
3: Matina Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
1: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.
2: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en el súper número 1 en fruta y verdura.
3: Tria el malaupell de gripavo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda QRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
8: Onda QRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
9: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
10: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Doncs vinga, seguim al matí a Codina, 7 minuts per 2:15 del matí. Marc Puga, com estàs?
1: Molt bé, i tu? Com estàs tu?
0: Oh, meravellós. M'agrada molt aquesta cançó que ha sonat de Josh Fawaz, versionant la Madonna. Tu sí que si has de versionar un artista, quina versionaries?
1: Què? Melendi?
0: Melendi?
1: Home, evidentment.
0: Ja hi ha versions.
1: La dura ofende.
0: Hi ha versions de música electrònica.
1: Faria un tribut.
0: Melendi, que ho sàpigues. Bé, seguim en directe al matí a Codina, 6 minuts per 2:15. De què parlem ara? De Harry Styles, no?
1: Parlem de Harry Styles, sí. No sé si tens musiqueta del Harry, perquè és notícia avui, i és que ha aconseguit un rècord Guinness després d'oferir 12 concerts consecutius, que no és poc, a l'estadi de Wembley, a la Wembley Stadium, durant la seva gira, superant les 10 actuacions que havia fet Coldplay. Per tant, com l'ha superat, guanya rècord Guinness.
0: Hi ha una anècdota sobre Harry Styles. Quina? Que li queda tan a prop l'estadi de Wembley que es veu que en una de les seves actuacions va anar corrent des de casa, perquè el tio és molt esportista, ja se li veu que el tio està fit, que té la musculatura desenvolupada, i mira, va anar a un dels seus concerts corrent.
1: Doncs mira, jo el que et puc explicar és que la residència, que inicialment havia de constar de 6 concerts, es va ampliar fins als 12 que hem comentat, i durant l'últim espectacle, davant de més de 80.000 persones, Harry Styles va rebre oficialment aquest certificat de rècord Guinness. I el moment més emotiu de la nit va arribar quan ell va recordar els seus anys a One Direction, perquè recordem que ell és famós per aquest grup,
0: i va
1: afirmar que evidentment no hagués arribat fins on està si no fos pels seus companys, fent menció de tots ells, incloent el Liam, que recordem que va morir aquell hotel que va caure
0: en aquells
1: successos
0: lamentables, efectivament.
1: Però a mi m'agraden aquestes estrelles que recorden el seu passat i diuen, soc qui soc i estic on estic gràcies a això, no? Perquè hi ha molts que s'avergonyeixen, que diuen, no, Operación Triunfo, ja passó, bueno, a ver.
0: Harry Styles, que sens dubte ha esdevingut una figura fàcilment comparable, per exemple, amb el que va ser algun dels integrants dels Beatles.
1: Absolutament.
0: I per això sona a RAC 105. Doncs escolta, ens alegrem molt de l'èxit de Harry Styles, perquè tu notes quan algú és bona persona, quan algú és noble, quan algú és honest, quan algú toca de peus a terra, i jo crec que Harry Styles és un d'aquests artistes. Marc Puga, moltes gràcies.
1: No,
0: seguim al matí acudint en aquest 7 de julio Sant Fermín, però no posarem cap cançó navarresa, sinó que, mira, no deixarem els britànics. En aquest cas, Chris Martin i tota la banda Coldplay.
1: Que bona.
0: Amb una de les cançons de l'àlbum Music of the Sphere. Som al matí.

0: cantar el Canet Roca als tiets, que també s'han volgut postular com a candidats a triomfar amb una cançó de l'estiu. Era això, a vegades tenim les expectatives molt altes i amb una mica menys també faríem, especialment a l'estiu, plans de vacances, a vegades ets molt feliç fotent un aperitivet, no? I compartint una estona amb els amics. Escolta, Marc Puga, parlem ara del pa torrat.
1: Parlem del pa torrat.
0: No, perquè sí. A mi se'm cremen moltes vegades les torrades i penso, no sé si ha de ser bo fotre's el pa així carbonitzat.
1: Tu què fas? Te les menges?
0: Jo rasco una miqueta, però t'he dit que a mi m'agrada el cremadet.
1: Clar, és que tenim tres opcions. Parlem-ne. A tots ens ha passat alguna vegada, no?, agafar aquesta llesca de pa, col·locar-la a la torradora, no et fixes en el grau d'escalfor o simplement se't passa el temps.
0: Sí.
1: I et surt la torrada que té aquestes parts negres, no? Hi ha gent que se la menja,
0: sí.
1: Hi ha gent com l'Ernest que rasca la part negra, intenta salvar la part més dauradeta i aleshores se'l menja, o tornes a posar un pa nou i simplement
0: és
1: el tirem.
0: A mi el gust de torrat m'agrada molt, barrejat amb una mica d'embotit i formatget, saps?
1: Torradet
0: i
1: està bo.
0: A vegades és com que tapes això amb el tomàquet també, saps?
1: Està bo torradet, però no ens hem de passar. I és que nutricionalment la recomanació és la tercera opció que hem dit. Per tant, llançar la torradora i posar-ne una altra. Menjar una torrada lleugerament daurada no és un problema, però sí consumir el pa excessivament torrat o en parts negres perquè pot ser perjudicial per la salut, Ernest. Per tant, no la rasquis i llença-la. Quan els aliments, que són com el pa, es cuinen en temperatures molt altes, sí. Hi ha un component sanitari que considera que és potencialment cancerigen. Per tant, reproduir malalties dolentes.
0: Només em falta a mi això, que ja sap tot Catalunya que sóc fumador.
1: Per
0: i
1: això,
0: que al cap de setmana
1: pa torrat, no.
0: Més d'una copa pot caure tranquil·lament. Doncs a sobre, si encara hi afegim aquest element. Com t'agrada tu el pa? Que això no ho has dit. Doctora, perquè quan et poses en plan ciència m'agrada molt.
1: La doctora Puga. A mi m'agrada torradet, però no negre. O sigui, que no es passi. Sí que és veritat que m'agrada que estigui cruixent.
0: Sí.
1: Però jo que sóc molt hipocondríaca, igual que tu, que també hauries de ser-ho. Bueno, no ho és. Tu hauries de llançar el pa, perquè el pa està bo torrat, però
0: perfecte.
1: No passant.
0: Queda clar el que diu la ciència. I amb què l'acompanyes el pa? És que la Catalunya vol saber això.
1: Ah, no,
0: ara
1: ja
0: hem dit
1: que
0: el pa torrat és dolent i que té una substància potencialment cancerígena.
1: Ara què li posem,
0: sí.
1: No?
0: És que hi poses,
1: a mi m'agrada molt el pa amb tomàquet, amb alguna mica d'embotit. No, jo saps què faig?
0: Malmelada, per exemple? Malmelada,
1: sí, una mica de mantega i marmelada.
0: Crema de formatge tipus Filadèlfia, per exemple.
1: Una mica de sobrassada i formatge. No. Aquí em torno boja. Paté, formatges guarros, un bri, un... Bé. És que, clar, jo ara parlo d'això, m'entra una gana, aquesta hora, que portem hores sense menjar tu i jo.
0: Correcte. Doncs fem-nos baixar la salivera i seguim el matí a Codina. Alguna cosa més?
1: No, que el risc no és puntual, sinó que és per una exposició a llarg termini quan ho fas freqüentment. Per tant, que no mengeu pa torrat molt torrat.
0: Perfecte.
1: Queda clar.
0: Aitana, com a bona catalana, segur que acompanya el pa torrat.
1: No ho dubto.
0: Cremat amb un bon embotit del Baix Llobregat.
1: Evidentment.
0: Aquí la tenim al costat de Zoilo amb el Mon Amour a RAC 105.
2: Salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad.

0: Ja m'imagino una tarda vespre d'aquest estiu 2026, bellugant el cos i vibrant amb la il·lusió i l'emotivitat d'aquesta nova cançó dels Catarres, una altra de les candidates a esdevenir èxit d'aquesta nova temporada estival. Diumenge sense drames. 6 minuts i 3 quarts d'11. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina per seguir-vos despertant en aquest dimarts fantàstic de ràdio.
1: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina. El locutor més perfumat.
2: RAC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
8: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: La seva música.
2: RAC 105.
1: Ja que has de matinar.
11: Molt bon dia, matineros, codineros.
12: Bon dia al matí, Codina i companyia. No es pot anar amb pressa.
13: Aquí de bon dematí treballen aixecant el país. Ai, espera, que diu un company que pot dir alguna cosa. Espera.

0: representant Xipre va quedar segona al Festival d'Eurovisió de l'any 2018. És la gran Eleni Foureira i el seu número 1, Fuego. 13 minuts i les 11 fa una calor que realment és foc i, per desgràcia, tenim diversos incendis simultanis a Catalunya que els bombers estan intentant apagar. Per tant, avui precaució més que mai perquè el risc d'incendi és altíssim. Com també hi pot haver un incendi en el món de la parella, Mar Puga, si sí, es van repetint una sèrie de microinfidelitats.
1: Exacte.
0: Perquè diguem-ne que la infidelitat no només és allitar-se amb una altra persona que no és la teva parella.
1: No.
0: Podem parlar de microinfidelitats?
1: Segons les xarxes socials, sí, que actualment aquesta setmana tenen un debat actiu a TikTok,
0: sí,
1: una microinfidelitat seria donar like a la foto d'una altra persona, és a dir, el típic m'agrada, no?
0: Sí, posar
1: aquest
0: un,
1: cor,
0: fer un m'agrada.
1: Fer un like a Instagram o a TikTok, és igual. Moltes persones pensen que donar like repetidament a fotos d'una altra persona pot ser una manera de cridar, doncs, la seva atenció o d'estar dient com el típic like a un story, saps? En plan, tinc parella, però estic aquí, fes una mica de cas.
0: Però si es va repetint aquest like, entre línies es podria llegir que aquí hi ha un interès.
1: I no és el mateix un like a una foto de, m'invento, de feina, de Mar Puga, Rexenzing,
0: yeah,
1: o una foto a platja, en biquini, no sé què.
0: Sí, sospitosament també hi ha una sèrie de cràpules,
1: sí,
0: i de vells verds, sí, de polles velles, que es dediquen a fer constantment likes a aquestes fotos una mica més suggerents de noies tremendament més joves.
1: És veritat que hi ha persones que consideren que un m'agrada no té tanta importància, ja que la interacció a xarxes és una acció ràpida i automàtica i moltes vegades, sí, ni mires a qui li estàs posant like, que això és veritat. Tot i que hi ha likes bastant estudiats, que tu saps a qui li estàs posant, per què els estàs posant i quan els estàs posant. De fet, Laura, sí, Escane, és influencer, s'ha,
0: sí,
1: manifestat sobre el tema.
0: I
1: ha fet un story,
0: què diu, què diu?
1: El va fer ahir, i diu todos los argumentos para decir que no, o sea, no és una infidelitat poner un like a altra persona. I surt ella muda durant molta estona maquillant-se. Tipo, no hi ha cap argument que ho justifiqui, un like és una infidelitat.
0: És una, entens?, infidelitat.
1: Segons Laura Escane, sí, molta gent de xarxes també. Jo he de dir que va molt amb la confiança que tens amb la teva parella, no? O sigui, em refereixo, si és un like innocent...
0: A veure, tu deixes anar els likes més que respires. Vull dir, tu ets una dona que,
1: sí,
0: fa likes.
1: Que
0: si
1: no...
0: jo fos la teva parella i hagués de posar-me gelós per tots aquests likes que vas repartint, és que no sortiríem de casa,
1: no,
0: i estaríem constantment barallats.
1: Anem amb més microinfidelitats que diuen a xarxes socials que tenim. Comencem amb aquest, que és donar m'agrada constantment a fotos d'una altra persona.
0: Sí, sí, sí.
1: També,
0: sí,
1: no sé si tu ho consideres o no, però seria comentar les fotos o enviar missatges d'aquests MDs, que se li diu, no, missatges directes,
0: missatges
1: i privats.
0: Missatges directes, sí, a la safata d'entrada.
1: Afectuosos o la típica reacció con un fueguito. Això també es considera infidelitat en el llenguatge de les xarxes.
0: És que jo el foc, per exemple, l'envio de forma irònica.
1: Sí? En
0: no,
1: plat?
0: Sí, no sé, si tu surts, per exemple, amb un... no sé, m'invento amb el teu gos,
1: sí,
0: puc enviar-te un foc.
1: Respondre...
0: Plan, quina imatge més tendra, més potent, més poderosa, no?
1: Clar, respondre històries d'Instagram amb freqüència diuen que també és infidelitat, no només la reacció amb el foc, sinó,
0: home,
1: buscar un xat.
0: Sí que, si sempre és la mateixa persona que et va dient cosetes...
1: Clar.
0: S'entén que hi ha un...
1: Sospita.
0: Que sí. Que...
1: Seguir comptes amb contingut sexual o de persones que et generin atracció, evidentment, si algú t'agrada i segueixes el compte, també estàs sent infidel segons les xarxes. I mirar repetidament el perfil d'una persona concreta mantenint converses amb aquesta persona. Per tant, al final, el que ens estan dient aquest debat de TikTok és que amb les xarxes socials vigilem, confiem en la nostra parella, perquè moltes vegades es poden malinterpretar coses o realment pillar, bueno, parelles infidels que van més enllà.
0: Jo m'agradaria concloure aquest espai que acabem de dedicar a les microinfidelitats per dir que jo crec que avui en dia les xarxes socials són responsables principals de moltes ruptures.
1: Moltes.
0: N'estic plenament convençut.
1: I hi ha gent que diu, ara tothom és infidel.
0: No, perquè hi ha molts estímuls.
1: Sí.
0: Molt tonteo. Per tant, el lloro i vigila. Mar Puga, moltes gràcies.
1: A tu.
0: 9 minuts i les 11 del matí. Hi, guys.

0: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
1: For real, una merda.
0: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
2: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
3: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
4: Informa-te'n a UOC.edu.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Joan, demanden a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Et despertes amb ell.
14: Esmorzes amb ell.
13: Et dutxes amb ell.
14: Fins i tot.
13: Vas al vàter amb ell. Ernest Codina, el teu locutor de confiança.
15: Doncs, com sempre, dedicarem els tres últims minuts de l'edició d'avui del Matina Codina amb el Toni Clapés. Bon dia, Toni.
16: Què tal? Bon dia.
17: Hola, Toni.
18: Hola, Toni.
17: Estàs superguapo.
18: Que guapo estàs.
15: Preguntaria com estàs, com anem, però ja no toca pel to, no
16: per gairebé. No em sembla seriós aquest programa.
18: Joder.
16: Ho havia de dir algun dia, ho dic ara.
15: Però perdona una cosa, des de quan el Matina Codina ha estat un programa seriós?
18: Clar. Exacte.
16: No, però una cosa és fer broma, l'altra ja és passar-se.
15: Jo crec que tu vols dir professional, no?
16: No, i també, i tot. Sí. Vull dir que no és un programa ètic ni moral.
18: Ètic. Ètic.
16: Bueno, si voleu començo amb l'explicació i la justificació.
15: Endavant.
16: Per
15: abans. Friso, estic fripant.
16: Bueno, més que res, perquè el pitjor del programa ha estat l'Alan Lilló.
18: Sempre igual.
16: Demanant-li al Pedrol durant la secció d'esports que porti noies pel Codina. Per una festa suposada que teniu a Esparreguera.
15: No és una festa suposada. Vaig a punxar el poble del Pedrol aquest cap de setmana a les 3 de la matinada.
18: Sí, que va pinxar, sí. Te va inflar pinxar.
16: No es pot ser més primitiu, desagradable, i l'altre, tu, el Codina, sumant-se a la proposta buscant hotel, ja, per la zona.
18: Provocació. Que marrano.
17: Bueno, deixa'l.
15: Està bé que anem anunciant que jo dissabte punxo al poble de l'Albert Pedrol.
18: Sí.
19: Tens alguna amiga, Albert? Perquè el...
18: Sí, Alan, sí. Però tu
19: no, per mi no. Per mi no.
18: A veure si pinxa per Alan, tio.
19: No, que jo vaig a una casa rural. Aquest
18: ha sonat fatal, Alan.
19: Dic per l'Ernest.
15: Home, jo vaig a un sopar que ha organitzat Albert Pedrol.
18: Sí. Doncs ha agafat un hotel a Esparreguera, home, que és molt maco, això.
15: Hi ha un bon hotel a Esparreguera?
18: Sí.
15: Doncs vinga.
18: A capella, el tio ho ha dit. Ho ha volgut fer a capella.
16: Quina manera d'informar d'esports.
18: Clar.
16: Perquè això era la secció d'esport.
15: No, a més d'això, va de buscar nòvia tots plegats. Vull dir que jo ja m'espavilo.
18: Tu no et falta de res.
20: No te falta, te viene conmigo.
21: Jo ho feia per tu, per una petita ajuda.
15: No, s'agraeix. La gent està preocupada perquè també em veu desorientada, la gent.
18: Sí. Però digue'ls-hi, tu mira'ls als ulls a tots i digue'ls-hi, solter, no vol dir sol.
15: Ara ho has dit.
18: Sí, senyor.
15: Molt bé. Toni, això era el pitjor. L'Alan Lillo s'ha guanyat, sens dubte, avui aquesta categoria, aquest títol, aquest guardó. Qui ha estat el millor del programa?
16: Mira, avui m'ha agradat molt la Mar Puga fent una crida al fred, queixant-se de la calor, que és una cosa que no està ben vista, que sembla que a tothom li hagi d'agradar el bon temps, però bueno, jo ja estic totalment d'acord.
15: Els extrems no són bons. Ni aquell fred ni aquesta calor.
16: No. A mi també m'agrada el fred, m'agrada vestir amb roba d'hivern, amb jaquetes, amb jerseis, pantaló llarg, així que molt a favor, Marc, d'aquesta oda.
1: Som un màgic indiscutible.
15: Fins i tot el clapés a l'hivern portes boina, que és una cosa que et queda molt bé.
1: Sí, et queda molt bé.
18: Sí, molt. Sí. Sembla un Peaky Blinders.
1: Sí,
15: o el Sherlock Holmes.
18: Sí,
1: també.
15: Bé,
18: dit a punt de descobrir un misteri.
15: Dit tot això, Toni, quina és la nota que ens queda avui?
16: Doncs per un programa on de tant en tant es diuen veritats com punys, com fa la meva companya i estimada Mar Puga. Però també per un programa on els presentadors van més sortits que un mandril. La nota Talmatina Codina d'avui.
20: It's...
16: Un 3.
18: Ostres, poma!
1: Quina setmana
18: de merda.
1: M'encanta el número 3.
15: De moment tenim una mitjana de 3,5, si sumes a la puntuació que ens ha donat el Toni Clapés dilluns i dimarts. També és veritat que ens hem buscat un mentor exigent. De cara a la temporada que ve no descarto buscar algú més benèvol, perquè jo molts dies surto destrossat aquí.
18: Clar, agafa l'Arnau Mulet, que et posarà un 9 cada dia.
15: És veritat. No, però si em deixo la meitat del sou en teràpia. Bé, senyors i senyors, això és el que ha donat de si. El programa avui espero que us ho heu passat molt bé des de casa, des del cotxe, des de la feina, des d'on sigui. Demà hi tornarem a partir de les 6, ja serà dimecres. I com sempre, firmem el programa perquè és d'agrair la feina que fa l'equip. Alan Lillo, moltes gràcies.
21: Ha estat un autèntic plaer, de veritat.
15: Demà vindràs o no a treballar?
21: I tant que vindré.
15: Perfecte. Cazorla, sabem alguna cosa del confinament de la teva organització? No?
22: Tot segueix igual, de moment. A veure demà com està la cosa. Demà... crec que la meva dona n'ha de venir igual. Demà, si estem confinats, no vinc.
21: El Cazorla és d'aquests perfils de Hay tiempo para comer.
18: Sí, home, i tant. El tio fotent-se una hamburguesa amb el propi foc. Ja.
15: No, ell s'hauria quedat a la piscina dient als bombers, no, aquí no carregueu.
18: Aquí no
15: carregueu, que estic jo...
22: Que l'aigua no està bé del cloro.
15: Que estic amb actitud Jesús Gil, saps? Marc Puga, moltes gràcies, carinyo.
1: No, a tu.
15: I bon dia. I gràcies, Sergi Ferrer.
18: Gràcies a tu.
15: I també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Demà a les 6, més i millor. Bon dia i bona hora, família.
1: Adéu.
23: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.

0: nova cançó de Taylor Swift. Aquesta és la seva aportació a Toy Story 5. Una cançó que torna als seus orígens musicals al country. I knew it, I knew you.
1: La teva música. Amb Albert Buscarons.
0: Bon dia pel matí, són les 11 i 5 minuts. Ja som a dimarts 7 de juliol. I a més, des de RAC 105, intentant portar-te el millor dels millors. Salutacions a l'Albert Buscarons. Un plaer enorme compartir amb tu números 1 com aquest. Que té un component i una càrrega emocional, doncs, més especial que altres cançons, perquè és l'any de comiat dels Oques Grasses. Encara la podrem escoltar en viu aquesta vegada 4 vegades més. Seran els 4 estadis de l'octubre. Sort de tu! Bon dia!

0: Millor música.
1: RAC 105.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
4: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
5: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
6: Citroën.
5: Consulta citroen.es.
7: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
8: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: La teva música.

Where is my husband? Aquesta és la música de Ray. Una cançó gran protagonista d'aquest 2026 que segueix avançant. Ja som en ple mes de juliol. Ja les vacances es noten i són molt presents. I de mica en mica anirem fent dia durant aquests mesos d'estiu amb bon ritme i cançons número 1 com aquesta de Maroon 5.

DJ Goja, Jason Derulo y Melody, pero Melody de Rumanía, no la Melody d'aquí. Mi Chico, es percibirà com una de les cançons importants d'aquest estiu 2026. Estarem ben atents a veure fins on arriba. De moment, seguim ben llatins i ben bailongos a aquestes hores del matí. Ara mateix amb Camila.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia, movement that inspires.
3: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
4: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
5: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
4: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
5: Ah, sí?
4: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
5: Jo no, però en Beethoven sí. Va, Bet.
6: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

Què, agafem un avió, marxem cap a Madrid o què? Hem de veure Bruno Mars en directe, ho necessitem, necessitat vital, la veritat, eh? Risk It All és una de les cançons del seu últim àlbum, que ens col·loca només 8 per les 12. Seguim apostant per cançonetes d'estiu, estem en plena onada de calor i... per això arriben aquí... Dani Six Six Kids, aquesta és Que s'aturi el temps.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de The Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
10: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
11: Verisure.

0: aviam un moment, perquè això que està passant en aquests moments és inèdit. Aitana és molt futbolera, molt de la selecció espanyola, i a cada partit de la selecció espanyola ella està tuitejant com una salvatge. Ara mateix està fent un directe al seu Instagram, explicant que coincideix el partit d'Espanya de divendres amb l'hora d'inici d'un concert seu. A veure què diu.
1: Una tonteria, però claro, justo termina el concierto en el viernes, ya nos vamos para Cádiz.
0: Està preocupadíssima.
1: Que
0: el seu concert a Saragossa aquest divendres
1: claro,
0: comenci a la mateixa hora.
1: Entonces, nada,
0: que el partit de la selecció espanyola. Porque, claro, i no sap què fer, si avançar-lo, si retrasar-lo.
1: Padre me dice, bueno, si no, cada vez que marque España paramos el concierto... Y lo decimos, y yo feliz, pero creo que lo tienen...
0: Això va ser, ho va fer Joan de Bosai, a la Gran Bogeria de Madrid, no ho sé.
2: La teva música...
3: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: Jo resumeixo tot el que digui, quan acabi tot l'espeech i el discurs, a veure què passa amb el concert d'Aitana de divendres, que coincideix amb el partit d'Espanya, i... No ho tinc clar, no ho tinc clar. 12 i 3 minuts, així comencem una hora nova. Amb una altra que està de gira pel món, Ariana Grande.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.

0: Molta música.
1: RAC 105.
2: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. CrystalCrack, CrystalBox.
6: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
7: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
6: Desbloqueja el Titan que portes dins.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
10: Verisure.

Què és això? Què és això? És un torpedo que apunta directe a la línia de flotació dels peus, eh? Aquestes de les que ballarem fort aquest estiu. El DJ Ugel amb Solto, Jamaica. Bam, bam. Arriba l'estiu, arriba l'època forta per tots els grups de casa nostra i en el cas dels tiets també són dels que estaràs veient segurament a un lloc molt apropet de tu. I a més, tancaran temporada dos festivals amics de RAC 105. RAC 105. 31 d'octubre a la Castanyada del Cabro Rock, 21 de novembre al Calçofest de Valls. I a més arribaran amb noves cançons com aquesta. Es diu Era això. Perduts

0: altra de les cançons noves de Madonna, del segon volum del seu Confessions, inclou aquesta amb Sabrina Carpenter. Es diu Bring Your Love. Anem a tot arreu amb presses, eh? Això és així, també Madonna. I saps què és el que no espera? La teva salut, i per això l'assegurança de salut de Línia Directa dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada i amb menys esperes. Truca al 917-700-700, 917-700-700 o entra a liniadirecta.com i recorda, la teva salut no espera.
1: La teva música.
2: RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Això només passa.
2: Ja tardes.
3: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
4: Home!
3: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
4: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja, Podria cantar tota. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
1: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
1: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja som 100.000.
1: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
9: Instagram.
1: TikTok.
9: Facebook.
1: X.
9: YouTube.
1: I la nostra web.
9: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
1: I tu? Què esperes?
9: Som a tot arreu.
1: 100.000.
10: I pujant.

Què dius? Jason Derulo. Que aquest cap de setmana actua a un local de Barcelona, tu. Sí, com per mig sorpresa, no? Has d'escoltar Want to Want Me, una altra de les seves cançons importants aquí. Són 2:15. Així són el teu dimarts des de RAC 105. Parla l'Albert Buscarons, ara recuperant aquest gran número de Lola Young. Que mentre acaba de posar-se tot a lloc, tant a nivell personal com en la seva carrera, doncs això, seguim rescatant el seu número 1, Messi.

Déu-n'hi-do com motiven sempre les cançons de Miqui Núñez. I un escala a l'estiu, no em diguis. Un altre cop, entrant perfectament quan falta només 10 per la una. Aquí seguim amb família, passant un matí més d'estiu al teu costat. Ara mateix, doncs seguim amb melodies fresquetes, que és el que necessitem per aquest temps.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
2: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
3: És passar corrent davant la Sagrada Família.
2: És sentir la brisa del Mediterrani.
3: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
2: És monumental.
3: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
2: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
3: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Medisure.

0: El cert és que no sabem ben bé d'on ha sortit aquest Josh Fawaz, però ja en som fans. Déu-n'hi-do, quina tralla li ha inclòs el Like a Prayer, aquest clàssic de Madonna amb el que et saludem de nou quan és la 1:02.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Estem passant plegats aquest segon matí de la setmana. De seguida, el gran número 1 de Joe, End of Beginning. Però abans, Kelly Clarkson. No sé si tu hi estàs d'acord amb aquesta frase del que no et mata es fa més fort. Però fa anys que ho portem escoltant. What doesn't kill you makes you stronger.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Matina Codina Best Moment.
9: Chupinazo, chupinazo.
10: El diablo. Salen las vaquillas, vamos a ver.
11: ¡Ay, arriba! ¡Qué vaquillas! Si tiene unos huevos esto que
10: también es verdad. Vamos a ver esos toros que suben por la cuesta de Santo Domingo. Los corredores empiezan a correr.
12: Aquí está en Tanima los toros de la ganadería Fuente Imbro. Destacar-vos el improvisado y al hostelero que pesan 610 kilos de adult. Y los acompañan al tramposo de 600, al fanfarrón de 585.
11: ¡Ay, mi doble!
12: L'escribiente, al botellero y el taranto.
10: Cállate ya, desgraciado. Empiezan a caer corredores. Es verdad que los toros están a toda velocidad. Algunos se apartan, claro que sí, efectivamente.
11: Se están dispersando.
13: La pillen algún corredor con la camiseta de Barça.
11: ¡Llégale a la curva de estafeta!
14: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Doncs aquí, gaudint amb queixa una vegada més el seu número 1 TikTok, que sembla que està destinada a no passar mai de moda. Ho celebrem, ens agrada. Tocats dos quarts de dues, aquí seguim amb Noia Pla B, una de les moltes cançons que estan editant últimament els Búhos, aquesta amb Leire Martínez.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el morri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: No podràs canviar d'emissora.

0: dies que vindran.
1: Aquest és el diumenge sense drama dels Catarra. És una altra de les bandes que aquest estiu estan fent els principals festivals de Catalunya i totes les festes majors, allà on els vulguin a muntar la seva festa. I també Harry Styles, que ja té un rècord Guinness, ja pot posar el trofeu a la vitrina. 12 Wembleys consecutius. És a dir, 1 milió de persones han viscut a Londres al directe on ha seguit interpretant hits com aquest Watermelon Sugar. Sí, és

Aquí tens l'empresària més famosa del món de la cosmètica. Lady Gaga, també, déu-n'hi-do. Però Rihanna porta 10 anys sense dita música. Només es dedica a això, a la vida. Que trobem una mica falta, que vols que et digui Diamonds, una de les seves perles per arribar a les 2 de la tarda. I la cosa va de dides, perquè abans de marxar jo et deixo amb Taylor Swift, amb Styles, també l'Anna i Yara Fernández. Arriba a les 2, també, tros de diva. I abans de tot això, Madonna. Una de les cançons del seu nou disc, Confessions, volum 2, és aquest Dance Styria.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
13: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Verisure.
17: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

0: El dia 10 i el dia 11 el tindrem aquí a Madrid. Bruno Mars.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: 2:03 del migdia, què tal, com esteu? Soc la Nayara Fernández. Salutacions des d'aquí, des de l'estudi de RAC 105. Dimarts, dia 7 del 7, 7 de juliol. Com esteu? Ara ve una de les divas del pop, Dua Lipa.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

No sé com heu dormit aquesta nit, jo la veritat que va estar malament i potser una cançó com aquesta, de Joan Dausà i Mamaduixa, m'hagués millorat una miqueta la nit. 2:17, continuem amb una que forma part de la banda sonora de... Zootrópolis. Això és Zoo.

I continuem amb una cançó que, si esteu obsessionades amb Off Campus, tal i com jo, podríem dir que és la millor escena de tota la sèrie. És aquesta del 2011 de Jennifer López.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Un altre cop, el teu amic al nostre sofà llit.
4: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
3: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
5: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
6: Per trobar bona música.
7: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
8: Dice Locarti.
9: Mi penya del Raxen 5.
10: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
11: Família de Raxen 5.
12: Som els Catarres.
13: Som aquí Figa Flowers i Stay Home.
14: Som els Tiets.
15: Sóc el Migui Núñez.
16: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
17: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
18: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
19: El primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
20: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
21: no cal creuar mig món.
22: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
23: Un petó i una abraçada, família.
24: Un petonet de part de tots, sí.
25: Això és RAC 105.
26: Un besinho.
27: A RAC 105.
28: Merci, un besito.
1: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

sempre ens ha fet ballar aquí a RAC 105. I prop de 3:15 de la tarda, mira, avui és el Dia Mundial de la Xocolata, així que vull preguntar-te quin és el que més t'agrada. Jo prefereixo o el xocolata amb llet o, si no, xocolata 98%. Seguim amb Sia. Sia.

És Naina i la fumiga que ens portaven aquest no sé ballar. I mira, aquí a RAC 105, tot i que no sàpigues ballar, 100% que t'ho farem fer. Com la cançó que ve ara, que segurament la gaudiràs igual. Era una de les cançons de l'estiu 2022. És Rosalía i el seu Despechar.

ja fa 16 anys des que Floraida fa que saltem i cantem amb aquesta cançó. You know who shot him down. Prop de les 3 de la tarda acabem l'hora amb una cançó que també ens fa saltar i ballar. En aquest cas és de Figaflaues, que fa res, molt poquet, van estar en el Canet Rock cantant moltes cançons com la propera que ve ara. Solucions i no problemes.

0: Amb aquesta cançó d'ens de Hagel arrenquem nova hora aquí a la tarda de RAC 105.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Bona tarda, són les 3 i 1 de la tarda. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem sempre acompanyant-te de molt bona música, com la que ve ara, que segurament qui ha vist el videoclip d'aquesta cançó vol estar dins d'eu. És Katy Perry amb el seu California Girls.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: tipo música.
1: Rack Sensing. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
4: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
3: Desbloqueja el Titan que portes dins.
5: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
0: La teva música.

seu The Eternal Sunshine Tour amb cançons com aquesta. De seguida, Alfred Garcia, però abans una nova de Taylor Swift.

Era 2019 quan Jonas Brothers tornaven a la música amb aquesta. I ara és 2026 quan també s'ha anunciat que tornarà a Camp Rock 3, on tindrem aparicions dels Jonas Brothers. I mira,

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
4: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
5: Instagram,
0: TikTok,
5: Facebook,
0: X,
5: YouTube.
0: I la nostra web.
5: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
0: I tu, què esperes?
5: Som a tot arreu.
0: 100.000 i pujant.
6: Rec 105.
7: Ei, què passa?
8: Rec 105.
9: This is hip music.
10: Som els Catarres.
11: I'm Lizzo.
10: Som la teva música.

estic perfectament. Salutacions de Nayara Fernández. Sempre us estaré acompanyant de 2 a 5 de dilluns a divendres. Continuem amb una de Coldplay i BTS. Això és My Universe.

Jo no sé com ho fan els artistes per escriure cançons tan ràpides, perquè, per exemple, aquesta, de Nicky Yor, es va escriure en només 45 minuts. I mira, parlant de cançons, una nova cançó que va sortir ahir de Beyoncé's Morning Dew Donk, i com encara no la tenim per aquí, de moment recuperem una del 2008. Això és Halo. Halo.

No sé si ho sabíeu, però aquesta cançó d'Imagine Dragons, el videoclip està inspirat sobretot en la cançó de Thriller de Michael Jackson. Ja quasi les 4 de la tarda ja, eh? Què feu? Què esteu fent? Mira, tinc una pregunta per vosaltres. Quin és el teu sabor preferit de gelat? Ara ve una cançó perfecta per moure el cap.

0: la teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Estar tan enamorada d'algú és fer aquesta cançó com ho ha fet l'Albia Rodrigo. 4 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem una horeta més, sempre acompanyant-te de la millor música. Com la cançó de l'estiu 2023, Coti per Coti. No puc

0: mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Aquesta any, 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband, que ja s'ha convertit en la insígnia d'aquest artista rei. I que l'escoltem aquí cada tarda a RAC 105. Com aquest èxit d'aquí de Lady Gaga del 2018. 2008, perdó, això és paperat.

Aquestes dues divas del pop, Sabrina Carpenter i Madonna, que ens portaven Bring Your Love, lo nou de Madonna del seu disc Confession 2. I una altra diva del pop també és Kylie Minogue, que el 2023 ens portava aquesta cançó, Padam Padam, que de fet la van versionar a Operación Triunfo 2023. I l'escoltem aquí, a RAC 105.

Infinity 28 de Guru Gosh és aquesta típica cançó de música electrònica que et fa ballar, vamos, fins a dalt de tot. Com aquesta que ve ara de Miley Cyrus, que et recorda que sempre s'ha de viure al present. Això és End of the World.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

Era 2020 quan The Weeknd treia Blinding Lights i serà 2026, justament l'1 de setembre, que els podrem veure a l'estadi Lluís Companys.

Jo m'acomiado ja, però abans de deixar-vos amb Enric Font i els seus programes del Ja Tardes, mira, us posaré una cançó dedicada a vosaltres, perquè sense vosaltres no podríem viure i

0: tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?

0: com m'agrada, tu, escolta. El gran treball de Milky, en aquest cas amb la versió de David Guetta, Just the Way You Are. Que mola! Sí. Així hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes. Vinga, ole! Després de la Nayara Fernández, que ja ha tocat el dos, doncs comencem una nova edició d'aquest programa. Sí, el Ja Tardes. Va, feliç! Que ja ho dic jo, eh? Cada tarda...
1: Feta, feta, feta!

0: que són friquis, eh? La costa i el dia es fa més lleuger. Ja, Enric Font, que mola mogollon. Sí, mogollon. Enric Font, que mola mogollon. Vinga, va, fins a les 9. Estarem aquí, doncs, liant-la una mica per la ràdio, eh? Sí, amb la millor música, la que demani sempre.
1: Ai, ai, ai, ai.

Que de nou, des d'aquí, agraïm als oients que van fer aquesta cançó així amb la IA. Però mira, és que ens agrada. Sí, sí, sí. Vale, sí, anem-hi de cara perquè tenim moltes coses avui, eh? Sí. Va, de seguida obrirem tema del dia. Avui un tema molt nostrat, eh? Molt, sí, molt d'aquí, de casa. Ja veuràs. A més, amb regalets, com sempre. Va, a més, cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 7 de juliol. Avui, què passa? Bueno, ha començat Sant Fermín, no? Home! Va, què més tenim? Home, rols musical, batalla de cançons.

0: través de més versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix a través del WhatsApp. Va, envia'm un àudio.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Ara sí, arrenquem la maquinària i ho farem amb un petit tribut que li volem retre a Vichy, per què no? Amb una d'aquestes cançons que seran sempre eternes, com aquest Wake Me Up. Ah, puja volum.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: Ets molt molon, Enric Font.
1: Bona tarda, DJ Enric. Sí, sí, DJ. Yeah, com a little. Ja tardes.
2: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes.
3: Que ja tarda. Veus

0: Julieta, Julieta, agafa la samarreta. Julieta, una de les cançons que de ben segur pinta fort per aquest estiu 2026. Home! Gran treball de Joan Dausà, Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Que ole, ole.
1: Ole!
0: Ara, ara, vinga, toma. Bé, uns 15 minuts que passen de les 5. Per si no ho saps, jo t'aviso que això és el Ja Tardes.
1: Ole!
0: Sí, t'aviso perquè som uns...
1: sinvergüences.
0: Exacte, sí, som uns sinvergüences. que no falti. Ai. Val, tanto perquè avui, per fer aquest, el tema del dia, del programa, viatjarem cap a Pamplona, una mica, una mica. Sí, sí. Ole! Clar, avui han començat ja el Sant Fermí. Una de les festes més conegudes del món, poder. Milers de persones vestides de blanc i vermell, els encierros, la música, les places plenes. Una tradició que potser traspassa fronteres. Però, clar, aquí a casa nostra... també en tenim, de tradicions. Sí. Home, clar. I no només parlem de festes majors, també de costums, de celebracions, de rituals, de petites tradicions que es fan només aquí a casa, no? Sí, clar. Què? Vinga! Per això avui volem saber quina creus que és la millor tradició catalana. I per què? I per què? Aquella que no et perds mai, aquella que expliques amb orgull. Sí. Qui ve de fora, clar. Aquella tan curiosa que potser només passa al teu poble, no ho sé, no ho sé. Doncs va, avui busquem tradicions de casa. Tradicions nostrades. Aquelles que creus que tothom hauria de viure almenys una vegada a la vida, saps? Vull dir, no ho sé... Clar, calçotades, el tió, el Sant Jordi, els correfocs, les caramelles, la patum... Bé, no sé! Però m'has de dir el per què, aquella tradició. Quina tradició catalana creus que tothom hauria de viure almenys una vegada a la vida? Doncs explica'm el WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte! Vaja, al tanto, perquè avui, entre tots els que participeu... tenim els gots del programa, els gots del Ja Tardes, un parell de gots de mig litre, gent xulo, per fer una mica de festa, i jo crec que ve perfecte, també per refrescar-nos una miqueta aquest estiu, amb aquestes calors que fa, que bueno, estem una mica hor-hor. No, una mica no, totalment. Surs al carrer i no puedo, Saps, no? Doncs va, 608-71-741, avui tradicions de casa, nostrades, que algun cop ja ho hem preguntat, però ja ens agrada. Ens agrada fer una miqueta de caliu de casa, no? Bé, no parlem de caliu, no cal. La calor que fa no cal. Va, 608-71-741, també poden ser tradicions, ja et dic, del teu poble o ciutat, vull dir, o del teu barri. Va, 608-71-741, explica. Quina és aquella tradició que creus que tothom hauria de viure almenys una vegada a la vida? Vinga.
3: Ja Tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, i de pas també aquella cançó que ens motivi a tots. Peticions musicals, home. Aquestes refrescants, també, no?, una mica. Estaria bé. Va, que anem amb bones referències, com per exemple aquesta que jo tinc en vinil. Poca broma. Tot aquest Ryan versionant. Ela, ela...

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató. És velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
6: Carglass!

0: Se'ns ha quedat ja gravada al cap aquesta cançó, eh?
1: Sí, superestrella.
0: Mira, que portem mesos ja cantant això, a ple pulmó.
1: Però no ens en cansem.
0: Gran treball de l'Aitana amb superestrella. Superestrellat ja, que estic jo ja. Vinga, res, uns 4 minutets per 2 quarts. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquests gots, els gots del programa, del Ja Tarda.
2: Ole!
0: Sí, sí, ole, ole, ole. Vinga, som-hi.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, hola.
4: Bona tarda, Enric Font, salutacions des de Ripoll. Si tu em preguntes quina tradició catalana s'hauria de viure almenys una vegada a la vida,
0: sí,
4: jo ho tinc claríssim. La baixada de la flama del Canigó, des del Canigó i des de Coll d'Ares, aquí al Ripollès, pel significat que té abans de Sant Joan, pel significat històric que té, pel significat cultural, tot, i sobretot com la vivim a Ripoll i a la comarca. És una tradició que no us podeu perdre, ni al Ripollès ni a cap altre lloc on la facin, però sobretot al Ripollès, que és un dels primers llocs en la història on va baixar la flama del Canigó. Aquí ho deixo. Bona tarda.
0: Molt bé, bona tarda. Doncs sí, sí, sí, senyor. Ara faltaria una mica uns garrotins.
5: El garrot, a la vera, vera, vera de Sant Joan, a les portes de l'estiu. La primavera es tanca i del cim del Canigó es difon aquesta flama.
0: Ole! Sí, senyor. Bones tradicions, sí, senyor. Va, avui precisament va d'això, de tradicions nostrades, tant siguin catalanes com del teu barri, poble, ciutat, és igual. Quines creus que tothom hauria de viure almenys una vegada a la vida? La pregunta que pot fer guanyar aquests gots del programa. Mira, per aquí també ho tenen clar,
6: Hola. Les comparses de Vilanova i la Geltrú.
0: Ole!
6: Perquè tothom hi pot anar. Acollim a tothom.
0: Molt bé! Home, quedaria lleig, no? Fer fora algú, no? Recorda que, a més, també pots demanar la teva cançó preferida, això sempre, en aquest programa, També acollim, també. A veure, mira, hola.
7: Bon, som bon. El Martí, sí. El Sergi i en Pau.
0: Sí, molt bé.
7: I Núria! I som del casal de Vallgorguina de futbol.
0: Ai, quin perill,
7: no sabem,
0: quin perill.
7: I volíem demanar una cançó, sisplau.
0: Sí, digue'm.
7: La cançó és...
0: Quina?
7: Jo vull estar amb tu dels Catarres.
0: Val.
7: Gràcies, i ens veurem.
0: Sí, ja ens veurem. Algun dia, sí, ens veurem. Ens va dir, de fet, els Catarres, Estijomas i companyia. Si és que vull estar amb tu. L'olor de casa.

0: em llevo amb tu.
1: Ja tardes.
2: Un regal musical per acabar el dia.
1: 608-71-71-41.
3: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
4: Visca!

0: tardes a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Ja
1: no vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: Home, que això està sent viral, eh? El Siderland amb aquesta, eh? Tu, tu, tu, tu, i tu també. Va, 7 minutets que passen de 2 quarts. És el moment d'encetar una nova edició de la Batalla de Cançons, sí?
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: I avui, mira, avui per fer aquest roast musical tenim una missió molt clara, sí? Refrescar-vos les orelles o les oïdes. Sí, les oïdes. Oi, oi, oi. Perquè, clar, aquests dies de donada de calor, que ja ens està fent suar de valent, però una mica...
3: No puedo.
0: Ja no puedo más, eh? Sí, els glanguis aquests de la suor diuen ja no puedo más, eh? Clar, busquem ombra, busquem algú que tingui aire condicionat, si més no, si no anem al súper, que sempre el tenen encès. Allà a la zona dels congelats, també, és una bona zona. O no sé, anem a la piscina, a la platja, qualsevol excusa per baixar encara que sigui un parell de graus. I com que nosaltres no podem fer baixar la temperatura des d'aquí... Almenys us podem posar una banda sonora ben, ben fresqueta, eh? Sí o no? Així que avui enfrontem 3 cançons que refresquen només sentir-ne potser el títol. Així que va, com sempre, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Així que va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1.

ben fresqueta convertida en cançó. Ideal per suportar aquests dies de calor extrema. És el treball de Justin Bieber amb els Major Lazer, eh? Cold water, cold water. És el que diuen quan vas per aquí pels carrers de Barcelona, com tots són de fora. Cold water, please. Sí, sí. És l'opció número 1 que pots votar, ja saps, a través del WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ben bé que tanques els ulls i gairebé pots sentir les onades del mar. És una autèntica postal d'estil amb Mr. Props i aquesta versió de Robin Schulz, aquest Wave. Una mica refrescant. Ole! Va, anem amb l'última, opció número 3, que són de casa.

0: terrassa, un ombra, i està vint a la fresca. És el que ens porten els figaflaues, eh? A la fresca, a la fresca. Oi, oi. I tu què, amb quina et quedes? Doncs explica-m'ho, com sempre, amb un àudio al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes tres cançons és la millor recepta contra la calor, eh? La que et dona un glob d'aigua, la que et porta directament al mar, o la que et convida a passar la tarda a la fresca? La recorda, opció número 1, amb Justin Bieber, Major Lazer, el Cold Water. Cold Water with you. Número 2 amb Mr. Props, la versió de Robin Schulz del Wave. O l'opció número 3, que són les de casa, els figaflaues amb ala fresca. Va, recorda que votes la teva preferida. Cap al final del programa, doncs, repassarem tots aquests vots, els missatges, amb el veredicte i sabrem quina guanya. Així que afanya't, vinga. Que comenci aquest Rose musical. Ole! Va, nosaltres anem avançant, això sí, amb el bon rotllo que ens portaven els Mojo ja fa, atenció, 26 anys! 26! Diu aviat, això, eh? Però bé, que ens motiva com el primer dia. Lady, hear me tonight!

0: REC 105 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
2: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
1: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
2: Ah, sí?
1: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
2: Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
3: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vin al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: La teva música.
7: Rec 55.
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
9: Sona bé.
8: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
9: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a AllianzJambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
12: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisure. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
15: Enric Font.
14: El paio més poca vergonya de la ràdio. Yeah. A RAC 105.

0: que és bonic.
1: Oh. Ai, sí. És el treball de l'Alfred García, una altra d'aquestes que tant en tant ens agrada recuperar i que ens toca la fibra una mica, sí.
0: Els teus ulls.
1: Que són bonics. Va, re, uns 9 minuts i arribarem a les 6. Aquí hi ha tardes amb molts comentaris, molts missatges i moltes tradicions de casa. Són les que busquem avui, sí?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Avui mirem, tira per aquí. Alguns celebren Sant Fermín, aquesta cosa. I nosaltres què celebrem? Què creus que la... Què creus que... O quina tradició creus que tothom hauria de viure una vegada a la vida? Tradicions d'aquí, de casa. O del teu barri, o del teu poble, o del que sigui. 608-71-71, aviam. Mira, hola.
3: Hola, Enric, on és?
1: Ole.
3: Mira, que ara avances el cotxe i està bé sonant RAC 105.
1: Ah, mira.
3: I m'he recordat de l'última vegada que vam enviar un missatge a RAC 105, sí, que justament estàvem anant cap a Madrid i era el Dia Internacional de les Mascotes.
1: Oh.
3: I tenia el troqui darrere que em va dir: envia un missatge.
1: Ai.
3: I avui, parlant de tradicions, doncs em sembla una molt bona tradició, perquè avui també estem agafant el cotxe i marxem de Catalunya direcció a València, des del Pallars. Així que una bona tradició, veig que és enviar un missatget aquí a RAC 105 quan anem de viatge amb el cotxe, que et fa el trajecte una mica més a més. Escolta la musiqueta i a veure si surt el nostre missatge.
1: M'agrada.
3: Així que moltes gràcies. Que vagi molt bé i bona tarda.
1: Ole. Veus,
4: mira. Aquest programa.
1: Gràcies. Veus, és una bona tradició d'aquí, de casa. De casa, clar, clar. Això la podríem agafar tots. Sí, sí. Va, més, hola.
5: Bona tarda, RAC. Doncs mira, per mi la festa que és... impossible no anar-hi, és Sant Madí.
1: Com?
5: Del barri de Gràcia de Barcelona.
1: Ah, mira.
5: Tots benvinguts.
1: Vinga.
5: Adéu.
1: Escombrant cap a casa, però m'has de raonar una mica la resposta, eh? Una mica com els exàmens. Raona la resposta. Doncs una mica això. Va, que en joc tenim els gots del programa. S'ho mereixen, eh?
6: Mira, hola, Enric Font. Hola. Soc el Manel de Molins de Rei.
1: Hello.
6: I mira...
1: Què? Miro.

0: Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace por.

0: Oh. Com ha triomfat, en Joe Perry? Amb temes com aquest, so indie, que ha sonat per tot arreu. Qui ho diria, eh? End of Beginning, una altra de les que, mira, ens venia a gust, també, per fer una mica de gresca i festa. Aquí al Ja Tardes. Va, re, uns 3 minuts que passen de les 6. Què comportes, la calor? Sabem que costa, no? Sí, no puede, no puede. Però per això estem nosaltres, eh? Per refrescar-te una mica les oïdes. El que faci falta. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 7 de juliol, a part del Sant Fermí. Què més se celebra avui? Doncs el Dia Internacional de la Conservació del Sol.
1: Por el suelo,
0: el sol del
1: mi pueblo,
0: del terra.
1: Por el suelo hay un agujero.
0: Un dia per recordar que el sol és molt més que el que trepitgem. És la base de l'agricultura, dels ecosistemes i de bona part de la vida del nostre planeta. Sí que conservar-lo significa protegir-lo, eh? Protegir-lo de l'erosió, de la contaminació, de la degradació. Perquè el sol sa, és essencial per produir aliments, conservar la biodiversitat i afrontar els efectes del canvi climàtic. Així que avui toca mirar cap a terra, perquè cuidar el sol és sembrar el futur més sostenible per tothom. El que també se celebra avui, 7 de juliol, és el Dia Internacional del Còndor. Oh. Un dia dedicat a un dels ocells més impressionants del planeta. Sí, sí, el còndor, amb la seva enorme envergadura i la seva capacitat de planejar durant hores, doncs és el símbol de la fauna i la cultura de la serralada dels Andes. Doncs avui toca mirar cap al cel, perquè conservar espècies com el còndor és preservar una part única de la biodiversitat del nostre planeta, evidentment. Vinga. Va, i per últim, no sé si sabeu que avui és el Dia Mundial del Cacau o de la xocolata. Xocolata. Xocolata. Un dia per retre homenatge a un dels aliments més estimats del planeta, eh? Des del cacau neix des del cacau neix la xocolata, clar. A pas d'alegrar un mal dia o celebrar una bona notícia, convertir qualsevol postre en una autèntica temptació. Que està bo.

que hi ha dies que tenen gust especial. I aquest fa gust a xocolata. Here we go. Anem a repassar estrenes musicals, perquè un 7 de juliol, però del 86, o sigui, just fa 40 anys, els Crowded House van debutar amb el seu àlbum homònim. I en aquest disc podem trobar temes mítics del grup com aquest. Don't Dream It's Over. De fet, ja t'avanço que serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Va, anem amb aniversaris, perquè avui hi ha un munt d'artistes que celebren el seu. Per exemple, avui, mira, fa 86 anys, Ringo Starr. L'home que va demostrar que no cal estar sempre al davant per convertir-se en una llegenda. Com a bateria dels Beatles, Ringo Starr era el motor tranquil d'una banda que va canviar la història de la música, eh? Amb el seu estil senzill, precís, ple de personalitat, doncs va deixar clar que el seu servei a la cançó també...

46 anys de ritme, bon rotllo i bateria amb segell etern. Per molts anys. Aquí avui també celebra el seu aniversari és Vonda Shepard. En fa 63, la veu que va aconseguir que molta gent s'enamorés encara més de les nits al bar de Alec McBeal. Aquella sèrie, bueno... També que té aquell estil càlid, elegant, que fa que qualsevol cançó soni com una conversa entre amics. Doncs 63 anys de piano, ànima i cançons que et fan sentir com a casa. Va, un altre que celebra el seu aniversari és Ali Brook, que en fa 33. La més menuda de les Fifth Harmony. Però amb una veu i una energia comple, bé, omplirien en qualsevol escenari. Sempre portava aquell toc dolç, lluminós al grup, amb temes que coneixem.

Va, anem amb l'últim, perquè avui celebra 35 anys l'artista suec Alesso. El DJ que va demostrar que una bona melodia, un piano, un drop d'aquests ben construïts poden posar la pell de gallina i fer saltar un festival sencer al mateix temps, tot igual. Alesso té aquell talent especial per convertir l'electrònica en una experiència emocionant. Doncs 35 anys de beats, emocions a l'alça i nits de festival amb les mans tocant el cel. I per això, avui la cançó efemèride és la col·laboració que va fer amb els One Republic amb aquesta cançó de pell de gallina, If I Lose Myself.

0: Envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, molt, però...

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: in pala, questa dalla Jenny della Blackpink, sì, Dracula. Mola, Dracula. Barre, uns 19 minuts que passen de les 6. Avui ja saps que estem parlant de tradicions, però no una qualsevol, no. Tradicions de casa, nostrades, d'aquí, de la terra. O del teu poble, vull dir. Que m'entens? Quina creus que és aquella tradició que tothom hauria de viure almenys una vegada a la vida, d'aquelles d'aquí de casa?
1: 608-71-71-41.
0: Va, explica-m'ho. I recorda que en joc tenim els gots del programa, un parell de gots del Ja Tardes. Ole, ole, ole. Mira, hola.
2: Hola, hola, Enric Pons, soc la Judit de Malgrat de Mar, i l'activitat que fa uns anys s'ha reprès al meu poble, que feia molt de temps que l'havíem perdut, és anar a caçar síndries, o pescar síndries.
0: Síndries?
2: Que, bueno, tiren unes síndries una mica allunyades de la costa, i la gent que hi ha a la costa es tira a l'aigua a buscar les síndries.
0: Vinga.
2: I, bueno, pues, després te l'emportes i te la menges amb la família, amb els amics o amb qui sigui. En fi, una abraçada,
0: bon guai.
2: Estiu.
0: Bon estiu. Em sembla molt, molt bona tradició, tu. L'únic que, clar, hi ha pobles... Clar, a Marata no es podria fer, perquè no tenim... No tenim mar ni piscina, tampoc, Mig del camp, al mig del camp, i que la gent vagi a collir-les, bé. 608... 7-7-4-1. Més tradicions, hola.
3: Hola, Enric. Ei. Soc en Quique, el xofer.
0: Home,
3: escolta, mira, la festa de la Ratafia a Santa Coloma de Farners. Jo la trobo espectacular.
0: Sí.
3: I la teniu que provar. Ei. És cap al novembre.
0: Ah, molt bé.
3: Tinc ànims, que pel novembre ja fa fred.
0: Sí, clar.
3: Adéu. Adéu. Bona tarda a tots.
0: Home, més fresquet que ara, segur que s'estarà, al novembre. Sí. O això esperem, almenys. Sí. 608-7-7-4-1. Tu també em pots explicar aquella tradició que d'aquí de casa, o del teu poble, o d'on sigui, que s'ha de viure almenys un cop a la vida. Ah! Com diuen els Sant Fermins, però clar, no cal anar tan lluny per fer coses xules, Que tampoc és tan lluny, però escolta'm. 608-7-7-4-1. Va, que anem amb més. Moment de David Guetta versionant un tema mític de Hathaway, no? Sí. Això sí, l'ha rebatejat com a Baby Don't Horn.

0: Flipa música.
1: RAC 105. La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
4: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
3: Desbloqueja el Titan que portes dins.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Mary Short.
8: La teva música. Let's go! RAC 105.
9: Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: A l'hora de brenyar.
12: Tinc gana!
11: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
13: Toma ja.
14: Com per fi.
15: Marrano.
16: Tu

0: suerte.
1: Ai, l'Aitana. Se'ns enganxen totes les seves cançons com aquesta, eh? Que és una de les més recents. Connexió psíquica. Oh, yeah. Va, rep pràcticament dos quarts de set d'aquest dimarts. Aquí ja tardes a tope. Bé, ja ho saps, no?
0: Oh, i tant.
1: Ah, sí, aquí a tope. Va, moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
1: Avui, per fer aquest roast musical, tenim un ventilador a una mà, el gelat o una orxata a l'altra. Em ve de gust una orxata, jo. Mira. Estaria bé, estaria bé. Perquè, clar, és que amb aquesta onada de calor només pensem en una cosa, que és refrescar-nos una mica. Si pot ser, amb un banyet o una beguda ben freda, fresqueta, una estona a l'ombra, doncs molt millor. I com que la temperatura no baixa, avui ho intentarem fer amb música. Sí, és un concepte una mica estrany, però avui enfrontem tres cançons que fan venir ganes, doncs, això de fugir de la calor, que ens refresquen, encara que sigui una mica les oïdes. Una mica. Tu, com sempre, tries quina és la millor a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Cold water. Clar, només de llegir el títol ja sembla que baixi un parell de graus la cosa, Aigua fresqueta, aigua freda. Tots els que... tot voldríem tenir ara mateix una aigüeta fresqueta, La proposta de Justin Bieber amb els Major Lazer, Cold Water, la teva preferida, explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. És el so de les onades, el mar. Aquella sensació de llibertat que només la trobes potser a la platja, Gran cançó de Mr. Props amb la versió de Robin Schulz, aquest Wave. Però refrescant, també, Sí. Una mica. Va, anem amb l'última, opció número 3, són els de casa. Home! Ben bé que aquest títol ja és tot el pla per l'estiu, Quan la calor apreta... No hi ha res millor que una cadira al carrer, una bona companyia i estar a la fresca. La cançó que ens porten els Figaflau, així, a la fresca. Què, ja tens clar amb quina et quedes? Doncs explica-m'ho amb un àudio, va.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
1: Mira, per aquí ho tenen clar. Clar i català.
4: Enric, jo voto la tercera, la dels Figaflau, que sou molt fans.
1: Sóc molt fan. Jo també. Va, recorda que pots votar la teva preferida. Amb quina et quedes? Quina és la cançó que més et refresca? La fresca. La que et dona més bon rotllo. La que més t'agradi.
5: Feta.
1: Ara. Va, recorda, al final del programa repassarem el veredicte. Sabrem quina guanya. Amb tots els vots. Ara, per això, mira, anem a recuperar el so de Katy Perry amb una de les... de fet, de les primeres que ens portava, aquest Hot and Cold. Sí que fa hot.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: ens agrada, eh? Ens agrada estar a tope, sí. Val, que també ens agrada que participis i que et puguis endur els gots del programa, un parell de gots del Ja Tardes, que ens venen perfecte també per aquests dies, per fer una mica de refrigeri, eh? Que ve molt de gust amb aquestes temperatures.
1: Ai, Déu meu!
0: Ai, sí. Va, 608-727-41, recorda que estem buscant aquella tradició d'aquí de casa, que tothom l'hagi de viure almenys una vegada a la vida. Tradició de catalana o tradició, no sé, del teu poble. Va, explica'm, quina és aquella que creus que ho ha de viure a tothom?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-7171-41. Ja tardes!
0: Ara! Aviam què ens expliqueu, mira, hola!
3: Benvolgut senyor Enric Font.
0: Home.
3: Soc en Ricard, de Canet.
0: Hola.
3: I una de les tradicions que no us podeu perdre...
0: Aviam, quina?
3: És baixar una falla de Sant Quirc per Sant Joan a Alins, al Pallars. És un espectacle en tots els sentits.
0: Què?
3: I veus com una corrua de foc amb més de 200 falles baixen des de Sant Quirc fins al poble. I després també hi ha 50 intrèpids que baixen des del Botanal, un camí molt més dificultós, un camí molt més exigent, també fins al poble. Llavors la gent veu 200 falles des de Sant Quirc i 50 falles des del Botanal. És molt xulo. Es fa per la revetlla de Sant Joan, 23 de juny. Apa, li
0: adeu! Adeu! Vagi bé! Mira, me l'apunto. Aquesta no la sabia jo. Molt bé. Va, tu també digue'm aquestes tradicions així de ta casa, o festes així nostrades, o coses... No sé, el que no ens podem perdre mai de la vida, que almenys ho hem de viure un cop.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ah, exacte, va, 608-727-41. De seguida més. Ara per això, Gracie Abrams, que ens porta aquesta ben dolceta, That's So True.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: No podràs canviar d'emissora.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Aviam, hola.
2: Hola, Enric Bonic.
3: Ui, hola.
2: Mira, jo, per exemple, ara per Carnaval,
3: sí,
2: m'agradaria la cançó a alguna de la Rafaela Carrà.
1: Home.
2: Per exemple, la del...
3: Quina?
2: Hay que venir al sur.
3: Ah, sí?
2: La de... Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
1: Molt bé, molt bé.
2: I llavors la cançó, el tros que m'agrada més és Sin amantes,
3: brum,
2: quien se puede consolar. Sin amantes,
3: brum,
2: esta vida es infernal. Para ser... Bueno, totes són superguais, per fer un ambient així festiu, però aquesta és prou boníssima, boníssima.
1: Oh, boníssima.
2: Bueno, pues re, vale? Vinga, festiqui, festiqui.
1: Sí, festa.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans n'escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollons.

0: Ja tardes.
1: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no puguis canviar d'emissora?
2: Ai, que calor, ai, que calor.
3: No puedo. Agua, agua.
4: Mare de Déu.

ben bé que m'anima i m'encanta aquesta història de Josh Fowler. L'essència de Madonna amb aquest Like a Prayer. Uai, uai, uai. Vaja, hem volgut començar una nova hora amb tu. 3 minuts a les 7, com bé, no? Va, missatges, comentaris que van arribant. De seguida repassarem aquestes tradicions que tothom ha de viure un cop a la vida. Tradicions de casa, de nostrades. Això en una estoneta. Abans, com sempre a aquestes hores, anem amb la versió del dia, recuperant cançons mítiques i descobrint totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que just fa 40 anys del debut dels Crowded House, que van treure el seu disc homònim, on trobem una de les seves peces musicals més exitoses de tots els temps. Que bonic! Don't dream it's over. És com aquella conversa tranquil·la que arriba just quan la necessites. Comença amb una calma que t'abraça. I mica en mica et recorda que encara que les coses es compliquin, sempre hi ha una manera de continuar endavant. És serena, emotiva, absolutament reconfortant. Sí, una mica... Té una melodia tan càlida que sembla que et digui a cau d'orella... Tranquil, això encara no s'ha acabat. Mira, és ben xula. I, de fet, una cançó que hi ha molts artistes coneguts que han fet la seva pròpia versió. Mira, per exemple, els Sixpence None the Richer... Vam fer aquesta així... Ben xula, ben xula. O hi ha versions dolcetes com la de Diana Krall. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the devil. Està xula, eh? Oh! Molt xula, molt xula. O no ens podem deixar el cover que va fer Paul Young. Fins i tot la que van fer Miley Cyrus i Ariana Grande.

I atenció a aquesta que van fer a Operación Triunfo. Versió a càrrec de la Marina i l'Alfred García. Sí. Va ser el 2017. Fa 9 anys, eh? Es diu aviat. Va, però d'estils n'hi ha moltíssims. Mira, per exemple, com sempre, comencem amb unes d'aquestes que enamoren. There is freedom within. There is freedom without. Mira que ens posa la pell de gallina, això, eh? Oi? És bonic. També en tenim de ben elegants, a ritme de jazz. Hey now, hey. Aquelles que relaxen. Don't dream it's over, hey. I, evidentment, també amb més ritme. There is freedom within. Hey. Oh. There is freedom without. Home. Trying to catch the deluge in a paper. També hem trobat així amb un rotllo nudisco, no? D'aquell projecte lounge, no? Que se'n diu, no sé. Now, hey, now. Aquest és més chill-out, no? Potser, sí. També en tenim de ritmes bossa nova. There is freedom within. There is freedom without. Trying to catch the deluge in a paper cup. Una altra d'aquestes relaxants. Hey now, hey now, don't dream it's over. O també alguna altra amb estil que sembla una mica arambí, no? Mira. There is freedom within. Oh, mama. There is freedom without. Trying to catch the deluge in a paper cup. I no poden faltar les versions a reggae.

També hem trobat versions d'aquestes així com més estiuenques. There is freedom within. Que mola? There is freedom without. Oh, atenció a aquesta versió amb una orquestra sinfònica incorporada, eh? Una cosa... això és èpic. I per contrastar, una versió com metal. There is freedom within. Ai, mare, quina por. There is freedom within. A white dragon. Can the more. In a paper cup. I, evidentment, en dance en trobem també unes quantes. Aquesta deep house. Una més tropical, mira. Mira que bon rotllo. I si t'agrada la canya, al tanto amb aquesta Harry Style. Ai, mare. Déu-n'hi-do. És bogeria. Però la versió del dia d'avui és com més dolceta, més de bon rotllo, a càrrec de Coral Reef, amb Sandy Beach i Vibe. Anem a recuperar això. Don't dream it's over.

0: telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda. Bona tarda. Adéu.

0: de Sound of Silence. Una altra d'aquestes que sempre doncs, ens anima d'allò més cada cop que l'escoltem. Ai, que guai. Va, re, sí, el so de Disturb. En 17 minuts que passen de les 7. Sí. Aquí seguim a Top of the Power.
1: Ai, Déu meu.
0: Amb molts missatges, molts comentaris, moltes tradicions que tothom ha de viure sí o sí almenys un cop a la vida, eh?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, mola!
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Bona tarda.
3: Una tradició que no et pots perdre és la Festa Major de Sitges, Sant Bartomeu, 23 i 24 d'agost. És una festa declarada d'interès nacional.
0: Què diu?
3: I són 36 hores plenes de sentiment, on cada acte té el seu sentiment, la seva tradició, les seves experiències,
0: ole,
3: i on cada any els sitgetans celebrem amb més ganes.
1: Ole!
3: Moltes gràcies, molt bé, una abraçada.
0: Però què es fa exactament? Què es fa? Va, amb això ho has d'especificar una mica, que així ho sabrem del cert. Aviam, va més per aquí. Hola.
4: Hola, Enric Font, hola, un altre cop. Sóc amb el Martí,
5: en Pau,
6: el Sergi
4: i la Júlia.
0: Sí.
4: I com que abans no havíem dit la nostra tradició preferida, us la direm ara, vale? La nostra tradició preferida és la Festa Major.
6: De Vallgorguina.
0: De Vallgorguina.
4: I doncs,
0: què feu? Què feu?
4: I ara pas us direm que poseu una cançó, la Jam, de Michael Jackson.
0: Va.
4: Gràcies.
0: A tu. Ara la buscarem, La posem. Més tradicions d'aquí de casa. Hola!
7: Hola, Enric!
0: Hola!
7: Hola,
0: hola!
7: Soc en Marc des de Múrcia.
0: Què passa?
7: Mira, jo crec que no s'hauria, un cop a la vida, no hauria, la gent hauria de provar els...
0: Què?
7: Calçots.
0: Home!
7: Amb la seva salsa romesco, que està per sucar-hi pa i per sucar el calçot.
0: Ai, sí!
7: Mira, que jo aquí potser els he provat i els he comprat, eh?
0: Molt bé!
7: Ja, passeu, bona tarda! Passeu bé!
0: Quan suco!
8: Movem mar i muntanya per trobar la bala pena que pari pla.
0: Està bé, està bé.
8: Sé que m'enteneu per...
0: Una bona calçotada, clar que sí. Que no s'havia dit, eh?

0: Va, tu també, participa i explica'm.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, aquella tradició de casa o de... o del teu poble o de la teva ciutat, del teu barri. O una tradició d'aquí de casa, nostrada, de Catalunya. Aquella que ningú t'hauria de perdre, que haurien de viure almenys un cop a la vida, doncs. Vinga, una estoneta, més comentaris i més opcions per aconseguir els gots del programa. Ara, per això, arriba per aquí Omi, anem a recuperar el seu cheerleader.
2: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
4: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
5: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
6: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
7: És passar corrent davant la Sagrada Família.
6: És sentir la brisa del Mediterrani.
7: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
6: És monumental.
7: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
6: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
7: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
8: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Mary Short.
0: La teva música.
10: Ya tardas.
11: Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
12: Ay, ay, ay, ay.

0: Tuki, Tuki. Sí, sí.
1: Feta, feta, feta.
2: Sí,
3: un
2: sí.
3: Xarro?
2: Sempre igual, sí. Ole!
0: Bona cançó que també ens refresca aquesta, eh?
2: Ens convé, ens convé.
0: Va, en qüestió de 3 minuts arribarem a 8:15. Anem a esbrinar com portem la batalla d'avui.
4: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, fole. Home, fole. Va, avui tenim una missió molt clara, que és refrescar-vos les oïdes. Sí, perquè amb aquestes calors, tu, escolta'm, eh? Anem suant de valent, però... Sí, sí, surts al carrer, bueno, estàs...
5: No puedo,
0: eh? Fem els valents, però anem a buscar l'ombra, eh? Sí. Algun lloc que tinguin l'aire condicionat, eh? Que es noti una mica. Ei, si podem, ens escapem cap a la piscina, a la platja, bueno. Qualsevol excusa per baixar un parell de graus, clar que sí. I com que nosaltres no podem fer baixar la temperatura, almenys des d'aquí, us podem posar una banda sonora ben fresqueta. Per això avui enfrontem tres cançons que em refresquen només sentir-ne almenys el títol. Ja veuràs. Com sempre, tu tries a través del WhatsApp quina és la millor o la més refrescant, eh? Sí, sí. Va, anem amb l'opció número 1.

0: època d'aigua, aigua freda, això sí, convertit en cançó. Ideal per suportar aquests dies de calor extrema. A proposta de Justin Bieber amb els Major Lazer, Cold Water, Cold Water. Com diuen els guiris, no? Cold Water. Ai, mare. Va, això és l'opció número 1. La pots votar, si vols, a través del WhatsApp. O potser te prefereixes l'opció, la número 2. Ben bé que tanques els ulls i gairebé pots sentir les onades del mar. Amb una autèntica postal d'estiu. Oh! Aquesta també refresca. Toma! Mr. Props amb la versió de Robin Schulz, aquest Wave. La teva preferida? Explica'm amb un àudio, va. I anem amb l'última, opció número 3. Home! Perquè aquests dies només hi ha un pla que vingui de gust. Busca una terrassa o un ombra i està ben a la fresca. El que ens diuen aquí els figaflaues, a la fresca, a la fresca. I ara toca tu, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam. Tenim vots com aquest. Hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Soc la Martina Giró. Uh-huh. I per mi, la cançó de les tres, sí, que em ve venir una frescor,
0: sí,
2: és la fresca, que ho diu fins i tot el títol. Ei. La tercera opció.
0: Molt bé.
2: T'espero la vida i l'esperança.
0: Molt bé.
2: Gràcies,
0: adéu. Adéu. Molt bé, no? Tenen clar, Pim, pam, pim, pam. Els de casa, els de casa. Aquests ens refresquen. Va, tu també pots dir la teva, ja saps, com sempre, a través del WhatsApp, amb un àudio. Vota la teva preferida. En una estoneta, doncs, repassarem el veredicte, sabem quina guanya. Així que afanya't i digues, digues, home.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Ben refrescant. Va, nosaltres anem avançant, això sí, amb el so dels BTS, que ens porten aquest Dynamite.

0: temporada sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tarda.
4: Amb l'Enric Font, que moles mogolló.

0: dimarts amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, no, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla.

0: Déu-n'hi-do amb aquesta, eh? Sona la banda Neon al costat de Búhos i Mon DJ, que no se'n perd ni una. Una cançó que té molts números de ser una de les més importants d'aquest estiu, eh? Sí, el ventilador. Que va bé tenir-lo ben a prop, el ventilador. Més amb aquests dies que estem que no puedo, no puedo. Ai, sí, déu-n'hi-do. Va, anem amb més missatges, més comentaris i més tradicions, perquè com ja sabeu, avui ha començat el Sant Fermí. Però nosaltres busquem tradicions d'aquí, de casa. Aquelles que almenys un cop a la vida les hem de viure tots. 608-7274-1000. Mira,
1: hola. Hola, Enric Font. Hola. Molt bona tarda. Home. Doncs una tradició molt catalana i que s'ha de viure mínim un cop a la vida, mínim, perquè qui ve i repeteix.
0: Aviam.
1: Diga, és la festa major de Mataró, les Santes.
0: Home.
1: Per què? Perquè és una setmana sencera,
0: bueno, de bogeria,
1: de festa. O sigui, sí, sí. Són los Sanfermines a la catalana, sí, sí, i evidentment clar, sense els toros. Sí, sí. Oh. Llavors, què tenim? Tenim els castellers, sí, de Mataró, que són els capgrossos.
0: Molt bé.
1: Tenim també la nit boja. Oh. La nit boja, tenim el correfoc, sí, sí, la ruixada, el desvellament belluós, que és molt guai. Sí. I tenim també els millors focs artificials que es fan a la platja i molen moltíssim.
0: Oh,
1: és un petit resum, perquè una setmana dona per molt més.
0: Sí, i tant, i
1: una abraçada i a continuar punxant aquests tamarros que ens animen les tardes.
0: Això mateix. Gràcies. Doncs sí, sí. Les Santes, les Santes. Que jo hi he anat allà i també hi he actuat també allà. Està bé, mola, mola, mola, sí. Va, 608-7-7-4-1. Per cert, mira, m'acaba d'escriure, em sembla, en Mon DJ, que des d'aquí una abraçada, eh? Un oient d'aquest programa, també, home, que m'ha de ser. M'agrada, m'agrada. Home, hem posat el ventilador. Va, seguim, que nosaltres això ja saps que és un no parar. Tu també pots enviar aquelles tradicions que tan nostrades que no ens les podem perdre. I nosaltres, mira, sí, que arriba per aquí Jason Derulo amb la nova. Ens porta això, Michico. Sí,

0: Rec105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Mèxic ja està classificada.
3: Bravo.
2: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
3: Sí.
2: I l'acabaran mantejant.
4: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
5: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de
2: Quiere volar. ¿Qué? Molt el quiere volar, la gent pensa que quiere volar, quiere volar.
3: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
6: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
6: Instagram.
0: TikTok.
6: Facebook.
0: X.
6: YouTube.
0: I la nostra web.
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
6: Som a tot arreu.
0: 100.000 i pujant. RAC
7: 105. Ei, què passa?
8: RAC 105.
9: This is hit music.
3: Som els Catarres.
10: I'm Lizzo.
6: Som la teva música. De 5 a 9.
0: Ja tardes.
6: Ja tardes.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font. Se li

0: Això només passa.
1: Ja tardes.
2: Hola.
0: Bona tarda, Enric. Ei, com estàs?
2: Molt bé.
0: Doncs a veure, jo crec que al final, clar, que canviaria molta gent de la meva generació, és el següent. Jack, ven. Te hago un sitio aquí en la tabla y cabemos los dos. ¿Quieres decir Rose? Sí, sí, ya verás. Hay sitio para los dos. I el Jack puja allà a la fusta aquella i no mor congelat a l'Atlàntic. I es venen el Pedrolo aquell blau i viuen feliços i de renda tota la vida. Ell pintant i ella fent el que li doni la gana al món. Apa, bona tarda a tothom.
2: Ai, sí, Titanic, sí senyor. Ara, el que jo també salvaria són les pobres mujeres.

0: Una altra d'aquestes que pinta fort per aquest estiu. El so d'en Joan Dausà, Mamaduixa. Papi, posa'l al disc. Què és això? Aquesta també està guai. Ai, Julieta. Va, res, en 3 minuts que passen de les 8, aquí estem al Ja Tardes.
1: Hello.
0: Hola, avui liant-la una mica amb aquestes tradicions ben nostrades que ningú se les pot perdre, això per una banda, i per l'altra, la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Avui una batalla ben refrescant, que ens convé, eh? Perquè no vegis la calda que fa. Tu, escolta, oi, oi, oi. Simplement busquem, doncs, quina d'aquestes tres cançons que estem proposant creus que és la que més, doncs això, ens refresca una miqueta, encara que siguin les oïdes. Sí. Clar, per una banda tenim aquesta. El títol ja ho diu tot, eh? Cold water, cool water. Sí, un glob d'aigua ben fresqueta, que això sempre va bé. El so de Justin Bieber, Mason Laser. És la teva preferida, ja saps, que la pots votar a través del WhatsApp.
2: 608-717-141.
0: L'opció número 1. Mira, tenim altres vots, per aquí. Mira, hola.
3: Votem la cançó més refrescant, la de Wave.
1: Sí, la segona.
3: I la del Robert Schulz ens encantava, la veritat, fantàstic.
0: Ai, fantàstic. Que bona aquesta, també, Bones onades del mar. Bé, refrescant. Ui. Doncs vots per aquí. Mira, en tenim més, Hola.
4: Hola, bona tarda,
0: sóc
4: la Lucía.
0: Hola.
4: I jo voto per la cançó de A la fresca de Steve
0: Amplamor. Adéu. Adéu. Doncs, bé, no sé si se sentia molt bé. Però aquí tenies, Vot per l'opció número 3, els de casa, els Figaflaues, A la fresca. Encara hi ets a temps de dir la teva. Ja saps, 608-717-141.
2: Ja Tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. I explica'm amb quina quedes, quina és la més refrescant per tu, quina és la que més t'agrada, clar. Va, que en una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que a tope de power.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah. Va, anem avançant, moment de Marc Ambor recuperant el seu Belong Together.

0: públic que l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: El fet es vol, Enric, clar que sí, el Cosima.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Yeah. Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat. Hey.
3: Oi, està tot fatal, eh?
2: Fatal com sempre.
4: De què t'hi ries tu?
5: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: Sí, s'enganxa una altra de les bones cançons que s'enganxa, càrrec d'Olivia Rodrigo, que no va dir jo ara. Ai, ai, ai, ai, no sé.
1: Ai, ai, sí, ai, sí. Ai, ai.
0: Oh! En fi, sí, Drop Dead. Corre, uns 14 minutets que passen de les 8. Tenim més missatges, més comentaris i més tradicions aquí de casa nostra, d'aquelles que són de les millors. Sí, ole, ole. Quina creus que és aquella tradició, tant sigui de tradició catalana o tradició del teu barri, del teu poble, de la teva ciutat, que tothom hauria de viure almenys una vegada a la vida? Explica-me-la.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ara! Recorda que entre tots els que participeu estem sortejant els gots del programa, eh? Els gots del Getardes. Aviam, ja tenim comentaris com aquest. Hola!
3: Bona tarda, Enric Font. Ei. Una festa que no s'hauria de perdre ningú és la festa del Pi de Centelles.
0: Epa!
3: De matí, de bon dematí a missa, després a fer el cafè al bar del poble, després cap al bosc a esmorzar, un bon esmorzar, i allà després ja... ha començat allà al pi i baixar-lo cap a l'església per poder-lo penjar cap per avall dintre l'església.
0: Què dius?
3: Ah, que oi, bona tarda i correu-vos a la calor.
0: Merci. Això es fa. No busca un pi per posar-lo del revés allà a l'església. Que curiós, eh? Això, sí, veus? Ah, em faria il·lusió veure i viure-ho, això, eh? 608-7741, en tenim més, eh?
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí. Mira, per aquí... tradicions ben sàvies. Mira, escolta, hola.
4: Bona tarda.
0: Ei.
4: Soc en Joan de l'Alt Empordà.
0: Molt bé, Joan. Digue'm.
4: Una cosa que no es podeu perdre és
0: buscar-vos
4: una bona ombra, buscar un bon refrigeri, patatet, vau practicar,
0: val, un vermutet.
4: Llavors, quan estàvem relaxats, a fer una ràdio,
0: epa,
4: sintonitzar ràdio RAC 105, el Getardes del Bifort.
0: Ole!
4: Això no té
0: res.
4: Vinga, senyors.
0: Que bueno,
4: Enric, ho sento per tu, però això és el que no ho podràs fer. Vinga, ara...
0: Adéu. Jo no ho podré fer, no? Està bé. Ai, merci, com vam fer la rosca, eh? També una mica, però ja ens agrada. Ja ens... Som així. Molt bé. Va, tu també pots dir la teva, ja saps, 608-7171, vinga. De seguida més, també recorda que en una estoneta el bar Addicte del Rous Musical, que hi ha nervis, ja tenim nervis aquí. Ai, mare meva!
5: Ai, Déu meu!
0: Va, anem a més, moment del setembre, recuperant aquest Sara Lai.

0: Escolta música.
1: RAC 105.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Mary Shore.
8: La teva música.
9: Ja tardes.
10: Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: marathon de Madonna amb Sabrina Carpenter, en aquest cas. Bring your love. Va, res, pràcticament uns 4 minuts que passen... No, ho direm d'una altra manera, perquè... Sí, sí, estem fatal avui.
1: Ai, madre!
0: En 6 minuts arribarem a 9:15. Aquí el Ja Tardes estem a tope. Va, que ha arribat moment de nervis, moment de tensió, perquè tenim el veredicte del roast d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Va, moment d'apagar el ventilador i fer recompte en aquesta batalla de cançons. Avui hem buscat la millor banda sonora per combatre aquesta onada de calor que Déu-n'hi-do, eh? Oi, oi, oi, oi.
1: Ai, mare!
0: Ai, mare, ai, mare. Avui hem volgut refrescar una mica la cosa, per escapar de les altes temperatures. I, clar, només una cançó pot guanyar d'aquestes tres. Va, anem a repassar, perquè teníem per una banda... Cool Water, el so de Justin Bieber amb els Major Lazer. Començat forts, eh? Molts oients, doncs, asseguren que només sentir aquest títol ja venen ganes de beure un bon got d'aigua, eh? Esqueta, cançó d'aquelles de bon rotllo. Això per una banda, per l'altra... Mr. Props, amb la versió de Robin Schulz, aquest Way. Per molts és impossible escoltar-la sense imaginar-se davant del mar, allà l'aigüeta fresqueta, ai, la brisa aquella a la cara, oh! És que mola molt. I per últim, el

possible per aquests dies, eh? Buscar un ombra, veure cadires al carrer i estar a la fresca. La fresca. Això dels picaflauers. Totes tres estan molt bé, però, evidentment, només una pot guanyar. Va, fole. Va, i ara sí. Després de comptar tots els vots, de buscar desesperadament una mica d'aire fresc i de sobreviure aquesta calor. Ja tenim la guanyadora. La cançó més refrescant. La cançó que... La que guanya aquest dimarts, aquí al Ja Tardes. A la fresca, al figa!

0: de pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Sí! Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9
1: a Rec 105
0: amb l'Enric Font.
2: Els teus desitjos són ordres.
3: Ens vam

0: la festa, la gresca i les bones propostes que ens porten els tiets, com aquest tàndem, que, mira, ens agrada, eh, sí o no?
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Va, recorda, participa. Per aconseguir els gots d'aquest programa, simplement m'has d'explicar aquelles tradicions nostrades que ningú es pot perdre.
2: Ala!
0: Sí, ala. Vinga.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Aviam. Comentaris com aquest.
4: Hola, bona tarda, Enric Font, soc l'Ester, des de Mau, des de Torelló.
0: Hola.
4: Una tradició que no pot faltar és anar a portar el pessebre, el matagalls, el Montseny.
0: Què diu?
4: Vale. Des de Mau et demanem que ens posis una cançó ben refrescant, eh? Tenim ventiladors i no els trobem. Apa, posa'ns una cançó dels Amics de les Arts. Me'n vaig de concert.
0: Au, te'n vas de concert? Ara la buscarem perquè sóc un desastre, sóc... No m'he preparat res, és una cosa... Sí, sí, sóc un sapastre. Va, més tradicions per aquí. 608-727-41, aviam què oferiu,
5: Hola, bona tarda, Reaction 5. Hola. Doncs jo destacaria el corpus d'Arbúcies, que sol ser a principis, el primer cap de setmana de juny, que aquest any ha sigut l'últim cap de setmana de maig, no sé per què, però alguna cosa serà. Però bueno, hi vaig anar aquest any. Són unes alfombres de flors que es fan en els carrers del poble, on col·labora tothom, petits, grans, totes les associacions del poble, d'esports, de lleure, de tot, i és maco perquè tothom col·labora de la seva manera amb uns dibuixos, uns colors molt vius, i és molt maco de viure, molt recomanable per tothom.
0: M'ho apunto. Bé, això també es fa al costat de casa meva, la Garriga, eh? També es fa. Molt bé, molt bé. 608-727-41, va, aviam si ens dona temps a repassar més històries i també de buscar aquestes cançons com la dels Amics de les Arts, eh? Som uns... Ja dic jo, un desastre total. Va, que arriba per aquí Vico amb Noche Entera.

0: Rec 105 Barcelona. Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: El Fred García.
5: Tinc a Flauas i Stay Home.
6: Fumira des del País Valencià.
7: Som els Ties.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
7: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. L'estiu no es compta en dies. Es compta en cançons.

0: cansa i el dia té ganes d'acabar,
1: és quan et posem encara més feina.
2: Hola, Enric!
3: Bona tarda, Enric Font!
0: Envia la teva nota de veu al Ja Tardes de l'Enric Font.
1: I demana la teva cançó.
4: Escolta, posa'm algun canyero de marxa.
2: Vinga, Enric, aquí va la meva cançó.
5: Que ja tardes!

0: 5 a 9.
1: Tu ets el protagonista de RAC 105.
2: Mira, jo estic treballant, em feu molt divertida les tardes.
3: M'ho passo super, super bé escoltant-vos a la ràdio.
4: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
5: Ei, què passa, Enric Font? Me les mullen.
1: 608-717-141.
6: Hola.
7: Digues.
8: A qui em busca?
6: Ah, no ho sé.
9: Ara m'he perdut.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric.
2: Hey.
1: Hola, Jordi.
3: Hello.
1: Mira, jo abans, fa uns mesos, us enviava àudios cada dia, he guanyat premis amb vosaltres i era super, super, super fan vostra.
3: Com que era?
1: Però un dia em vaig enfadar.
3: Oh.
1: I també va ser amb el tema dels gots. I digo, pues se lo voy a decir.
3: Oi, oi, oi.
1: Perquè et vaig enviar un àudio dient, jo vull un dels gots, d'aquests. I vas dir tu, sí, sí, no, uno. Uno no, dos, venga. ¿Sabes? Y me siento tan mal que digo, sí, pues ahora te va a escuchar Pujol.
3: ¿Sabes?
1: Y desde llavors no he posat Rexen 5. I només pel Matina Codina.
3: Però bueno, mira... No, però jo m'explico. Si et vaig dir dos, és perquè sempre en regalem dos. Sí! Sempre regalem un parell de gots al Ja Tardes. No un, no, dos, dos. Per això ho vaig dir. Que no et senti malament.
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

La proposta dels Doctor Prats és tot un himne del Tour de França. Aquesta energia que ens porta, no? Amb això ja tocarem el 2, que va ser en hora. Bé, en qüestió d'uns 4 minutets, les 9 de la nit, ja. Bé, del vespre, del vespre. Com sempre, és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, aquí al Ja Tardes. Demà més, amb més premis, més bon rotllo, més bona música, més tonteries. Les que tenim sempre aquí, que no són poques, eh? No. Abans de marxar, bé, vull donar l'enhorabona a l'Ester, que s'emporta els gots, eh? Els gots del programa, vinga! A celebrar el que faci falta, tu!

5 de la tarda amb una nova edició d'aquest programa i jo que tocaré el 2 i ho faré amb una de les cançons que de fet és una versió que va triomfar moltíssim a càrrec dels Måneskin, els italians que ens meravellen amb propostes com aquestes, eh? Els trobem a faltar.

0: Perfecte per desconnectar de la rutina.
1: Hola, Enric Font.
2: Ei, bona tarda, Enric.
1: Bona tarda.
3: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
3: Amb l'Enric Font.
2: Cuidao, Enric Font.
4: Enric.
5: Ai, Déu meu, menys mal que això és anònim.
0: Podràs desconnectar.
3: Però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
3: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
6: I si ens creus bé,
3: et posarem la cançó que demanes.
1: Bueno, Enric, pren nota.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
2: 6, 16, 24, 41 i 46, i els sols, el 2 i el 3.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex Hensing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: back.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.